La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.

0: Les situacions difícils, les vides complicades per culpa de les addiccions i les drogues no són irreversibles. Amb Equilibrium Centro hi ha sortida. Si ho necessites o saps d'algú que ho necessiti, posa't en contacte amb nosaltres. Som professionals contrastats en aquesta lluita. Possibilitat d'ingrés. EquilibriumCentro.com. EquilibriumCentro.com. Castelló d'Empúries. Primera visita gratuïta.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
2: Sabies que...
3: En els temps de Napoleó, els metges militars es van adonar que les ferides obertes i descuidades dels soldats es curaven amb sorprenent rapidesa si en ella pul·laven larves de mosca. Les larves s'alimenten de teixits inflamats i morts, netejant i desinfectant les ferides sobre les que estan. Animats per tals observacions, alguns metges nord-americans es van atrevir a introduir intencionadament larves de mosca en ferides que resistien a cicatritzar. I amb aquest tractament, anomenat teràpia larval, es van aconseguir bons resultats. Afortunadament, en l'actualitat existeixen mètodes millors i més eficaços.
4: És Ràdio Vila-sacra.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Bèlgica, en la veu de Jaume Coll.
2: Bèlgica, si fossin el meu fat les terres estrangeres, m'agradaria fer-me vell en un país on es filtrés la llum grisa i groga en somrís, i hi hagués prades amb ulls d'aigua i amb voreres guarnides d'arços, d'oms i de pereres. Viure quiet, no mai assenyalat, en una nació de bones gents plegades, com cor vora de cor, ciutat vora ciutat, i carrers i fanals avançant per les prades, i cel i núvol, manyacs o cruels, restarien captius en canals d'aigua trèmula, tot a desig d'emmirallar els estels. M'agradaria fer-me vell dins una ciutat amb uns soldats no gaire de debò, on tothom s'entendrís de música i pintures, o del vell arbre japonès quan treu la flor, on l'infant i l'obrer no fessin mai tristesa, on veiéssiu uns dintres de casa quilotats de pipes, de parlades i d'hospitalitats, amb flors ardents, magnífica sorpresa fins en els dies més gebrats. I tot sovint, vor un portal d'església hi hauria colorit un mercat de renom, amb botí de la mar, amb presents de la terra, amb molt de tot per a tothom. Una ciutat on vagaria de veure per amor de la melanconia o per desig de novetat dringant, cases antigues amb un parc on n'hi ha ombres i moltes cases noves amb jardinets davant. On trobaria savis de moltes de maneres i cent paraigües eminents farien, ai, vedats, oficials rengleres en la inauguració dels monuments. I tot de sobte, al caire de llargues avingudes hi hauria les fagedes, les clapes dels estanys, per a l'amor, la joia, la solitud i els planys. De molt desert, de molt dejú, viuria enmig dels altres un poc en cadascú, però ningú no se'n podria temen fent-se via. Hom per atzar un vell jardí coneixeria, ben arracer, de brollador ben clar, amb peixos d'or que hi fan més alegria. De mi dirien nens amb molles a la mà. És el senyor de cada dia.
0: Memòria de Josep Garner.
3: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
4: Aquí estem, disfrutant cada dia amb el Polònia de la realitat. És el Polònia, diguéssim, real.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat t'hi el podràs sentir indefinidament.
1: Oh my God!
2: Parlem de cultura.
3: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats! Felicitats!

0: sabies que...
1: Els humans compartim part de l'ADN amb gairebé tots els éssers vius del planeta, fins i tot amb organismes molt diferents a nosaltres. Per exemple, compartim aproximadament un 60% dels nostres gens amb una planta platanera i una proporció encara més alta amb animals com els ratolins o els ximpancers. Això no vol dir que siguem mig plàtan, sinó que molts gens bàsics són útils per a funcions comuns de la vida. Tots els éssers vius necessiten processos semblants: obtenir energia, reparar cèl·lules, copiar ADN o fabricar proteïnes. Com que descendim d'avantpassats molt antics compartits, molts d'aquests mecanismes s'han conservat al llarg de l'evolució durant centenars de milions d'anys. És per això que els científics poden estudiar alguns processos humans utilitzant llevats, mosques o ratolins. Tot i les enormes diferències externes, compartim una part important de la maquinària biològica fonamental. Aquest fet és una de les proves més impressionants de l'evolució i de la connexió entre totes les formes de vida de la Terra.

0: Bona nit. Hem de treure el cap a Girona.
1: La barbacoa que sigui del rei de la rajola. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i compreu-ho. Barbacoes grans, petites, amb aigüera incorporada o sense, de diferents colors. El teu jardí, terrassa o espai exterior es mereix una barbacoa del rei de la rajola. Medinyà, el rei de les barbacoes. També a Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
2: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
3: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: El rei de la rajola. Ara ofertes excepcionals, més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Viure d'Empordà i Palafolls.

0: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
1: Oh, va.
2: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
3: No? Si no s'ho creuen.
4: Sí.
3: Si no s'ho creuen.
5: Ui!
2: Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
2: Lliurement.
6: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
3: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Les empreses de l'Alt Empordà busquen treballadors mentre centenars de persones esperen regularitzar-se. Càritas ha reforçat el seu servei jurídic per tramitar prop de 400 expedients, una via que permetrà a moltes persones accedir a feines en sectors amb manca de mà d'obra. La memòria de Càritas del 2025 constata un augment del 38% en els itineraris d'inserció laboral i un increment del 22% de les persones ateses pel programa Sense Llar. Girona, a la cua de Catalunya en producció d'energies renovables. Les comarques gironines no tenen cap parc eòlic i registren la producció més baixa en solar fotovoltaica i hidroelèctrica del conjunt de Catalunya. Alerta per una estafa telefònica a comerços de Figueres fent-se passar per la Guàrdia Urbana. Un individu demana col·laboració econòmica per participar en una suposada revista de la Guàrdia Urbana de Figueres. Si encara t'estafen, has d'escoltar Més Ràdio Vila-sacra, on informem el detall de com evitar.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: parlem de la ràdio. Un mitjà en plena forma i amb molts reptes com la lluita contra els fake news. Ho explica Enric Marín, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Circula moltíssima informació no contrastada i això s'ha convertit en un veritable brou de cultiu de plantejaments autoritaris. I aquí la ràdio ha de jugar un paper molt important per falcar la cultura democràtica.
0: Ho comparteix Neus Bonet, presidenta de la també gairebé centenària Ràdio Associació de Catalunya. Fent balanç, té clar que la ràdio en català arriba a l'actualitat en un estat de salut excel·lent.
2: També perquè hi ha una xarxa gairebé única al món i això li aporta vitalitat. Les ràdios municipals, les locals, les nacionals, continua sent el mitjà indispensable amb una utilitat, em sembla, indiscutible, no?
3: Tanca els ulls.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Ara, Ziman, samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 €. També samarretes de tirants per dona, 2 per 6 €. Ziman, tan senzill com això.
3: A Figueres, carrer Sant Llàtzer 60 i avinguda de Vilallonga 59.
6: La relació entre el menjar i el foc ens retorna als orígens més profuns de la gastronomia i de la humanitat. La cuina és sincera i sense artificis i anteposa el gust per davant de tot.
7: Sense pèls a la llengua, va dir de si mateix que ell era el surrealisme. Narcisista i megalòman, Salvador Dalí va desenvolupar el mètode paranoic crític com a mecanisme de transformació i subversió de la realitat. Va ser un artista que va saber fer-se valorar en vida. Famós, cotitzat, va viure molt bé. Procreador de singularitats, simbolismes i d'un veritable art, la seva vida és fascinant i irrepetible. La seva personalitat es deslligava del seu art i viceversa, tot i haver portat una existència assedegada de fama i de notorietat, abundant d'ego i excentricisme.
8: Salvador Dalí, 1904-1989. Un artista amb una biografia ben complexa i, per què no, controvertida. En el pla artístic tothom pot estar d'acord en que era un pintor i escriptor genialment polifacètic, però en la faceta personal la seva multiplicitat de cares el fa de difícil classificació. Potser es pot explicar si assumim que cadascú de nosaltres té moltes cares, ànimes i força vegades amb pensaments antagònics. En mostrem algunes, però d'altres, conscientment o inconscientment, les amaguem.
7: Parlar de Dalí vol dir endinsar-nos en les seves ànimes o cervells, per més cromàtics que es mostrin, per més primaris o secundaris que siguin. Dalí era genial? Una pregunta redundant quan parlem de l'artista i el seu costat inquietant i provocador. El fet de ser extravagant i excèntric nodria el seu narcisisme, perquè era una manera de ser diferent de la resta. Dalí, una genialitat de molts colors. A Port Lligat, el paisatge és simple i romàntic, àrid i natural. L'any 1930, Salvador Dalí s'hi va instal·lar i va viure i treballar fins al 1982. A partir de la construcció inicial, una antiga barraca de pescadors, el pintor va anar adquirint altres barraques similars i al llarg de 40 anys va definir la que seria la casa actual, de la qual parlava com una veritable estructura biològica. La casa, que l'escriptor Josep Pla qualifica com a sorprenent, extraordinària i mai vista, va ser el refugi on Dalí va portar una vida d'ascetisme i isolament, després dels anys viscuts a París. Mariona Seguranyes, doctora en Humanitats i museòloga, i Jordi Artigas, museògraf i coordinador de les Cases Museu de la Fundació Gala Salvador Dalí, ens hi condueixen en aquest intent de construir la personalitat del geni empordanès.
1: Bones.
9: Hola, benvinguda. Jordi.
1: Què tal?
9: Com estem?
1: Bé, bé, bé.
9: Mira, ara feia molt de temps que no venia.
1: Exacte, ja tens aquí... Bé, va visitar la casa, no?
9: I tant, ostres, quin luxe, tu, moltes ganes.
1: Dalí va trobant aquí un racó molt especial per la seva vida. Tot i que ja de petit, quan estiuejava Cadaqués, venia i agafava els seus estis de pintor i s'anava per les cales de Cap de Creus buscant un lloc on ser un pintor impressionista, o plein air, que deia ell, no? I deixava els estris aquí, a la barraca de la Lídia de Cadaqués, a Port Lligat. És, diguéssim, el seu primer contacte amb Port Lligat com a pintor. Després, a l'any 29, quan es baralla amb el seu pare, i de fet el seu pare l'expulsa de la família, només li queda la barraca de Lídia a Port Lligat per refugiar-se, per poder seguir tinguent un lloc a Cadaqués.
9: La Lídia Nogués Sapa, no, li ven aquesta barraca per 250 pessetes i desafia el notari Dalí, que en aquell moment el seu pare el castiga amb la cosa que més mal li pot fer. No és expulsar-lo de la família, és expulsar-lo de Cadaqués, del Cap de Creus.
1: De fet, hi ha una estira i arronsa perquè el pare no vol de cap de les maneres que el seu fill tingui una residència, un lloc, estar-se a Cadaqués, no el vol veure ni pel carrer, però la obstinació i la força de voluntat i la tossudesa de Salvador Dalí, fill, fa que trobi la via per poder tornar a trobar un lloc a Cadaqués. No serà Cadaqués poble pròpiament, serà amb un barri de pescadors, a Port Lligat, que gràcies a la Lídia i li ven la barraca, com dius tu, sí, sí. I això serà el primer nucli de la casa que avui visitem. Entrem?
9: Entrem.
7: Picasso definia el cervell de Dalí amb aquestes paraules: un veritable motor fora bord embalat. I són molts els que han afirmat que Dalí és la més gran imaginació d'aquest segle.
8: Llibertat i lucidesa, passió per l'art, la vida, la religió, la política, l'amor, la societat. S'ha dit que és un mestre de la provocació, però descobrim, quan ens endinsem en el personatge, que allò que apareix com a provocatiu és molt sovint la manifestació d'una intel·ligència extraordinària i desconcertant.
7: Amb la doctora en neurobiologia Mara Dirsen intentem establir les bases fisiològiques que ajuden a entendre a un nivell bàsic la gènesi de l'impuls creatiu, des dels inicis del pensament abstracte humà fins a l'explosivitat artística.
10: Crazy man and Dalí is very simple. Dalí is not crazy at all.
7: Des del punt de vista cerebral, com podem descriure la genialitat?
11: La definició neurobiològica de la genialitat, de hecho, no existe como tal. Básicamente porque tampoco entendemos muy bien qué es la genialidad. Seguramente no es lo mismo una genialidad artística que la genialidad o la creatividad científica. Y no sabemos muy bien qué es lo que hace que un cerebro sea capaz de desarrollar ideas geniales, originales, que realmente supongan un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de pensamiento.
7: La creativitat és una capacitat que esdevé de la plasticitat del nostre cervell?
11: Si bien no hay diferencias claras en el volumen de áreas cerebrales concretas, sin embargo, lo que sí que hay es un incremento en la sustancia blanca. Es decir, de alguna forma son cerebros más conectados o conectados de una forma un poco diferente. Y eso es interesante porque la plasticidad justamente lo que hace es modular esa conectividad. Y una de las características de esa creatividad es esa capacidad plástica, esa capacidad de una ideación flexible.
7: ¿Qué ens diu l'art del cervell?
11: En realidad son casi neuropsicólogos, los artistas son neurólogos. Y gracias a su obra y a cómo la percibimos, hemos aprendido mucho de la percepción desde el punto de vista biológico, ¿no? O sea, sus obras nos ayudan, de alguna forma, a entender nuestro cerebro y cómo percibimos la realidad, que es complicado. Y desde el punto de vista artístico, es un elemento que se utiliza mucho, por ejemplo, para difuminar los colores, para crear ilusiones cromáticas, pero también para crear ilusiones incluso conceptuales, ¿no? Y a mí eso me parece que es una fuerza que tiene el arte para mostrarnos la realidad de una manera diferente. Que eso tiene mucho que ver con el cerebro. Cerebros diferentes ven la realidad de una forma diferente. Y el ver la realidad con los ojos del artista nos ayuda a aumentar, a ampliar nuestro concepto de realidad.
7: Les emocions són la base de la creativitat i, per tant, de la genialitat.
11: El arte está muy influenciado por las experiencias personales. Es decir, la creatividad artística no surge solamente de la formación artística o de la herencia, sino que es una amalgama entre todos esos factores, una multiplicidad de factores, en los que también el componente emocional es fundamental. Y hay muchos estudios que se han hecho para intentar dilucidar si hay algún elemento genético, ¿no? Algún make-up genético que sea más propio de los artistas. Y lo que ven esos estudios es que genes relacionados con las emociones parece ser los que tienen de una forma más constante relación con esas habilidades artísticas. O sea que el sistema emocional también es un elemento muy poderoso. ¿Y qué es lo que seguramente hace que ese arte sea tan individual, ¿no? tan personal?
7: ¿Dalí era un geni?
11: Yo creo que Dalí es un genio, sí, sin ninguna duda. Es que el histrionismo no tiene por qué no ser parte de la genialidad. Quiero decir, hay genios muy diferentes. No hay una definición de genio único. No tenemos un molde para un genio, ¿no? Pero nosotros sabemos cuando alguien es un genio. Es algo casi, digamos, instintivo, ¿no? Entendemos que una persona es genial. No hace falta que nadie nos lo diga. Otra cosa es definirlo. Eso es mucho más complicado. Y Dalí era un genio.
12: A banda de la seva fascinació pels avenços de la ciència, com la física quàntica, un dels referents que més el va influenciar va ser el llibre de Sigmund Freud, La interpretació dels somnis, en què va veure l'essència del surrealisme, l'exploració del subconscient pel mètode paranoico-crític. El va visitar personalment l'any 1939 i van quedar mútuament impressionats. Freud, per aquell jove, amb els seus esplèndids ulls de fanàtic i el seu innegable domini tècnic. I Dalí, per les teories del metge i neuròleg austríac que reflectien els seus quadres i perquè li va dir que el sentit de l'humor és una manera de desobeir els estereotips socials, una idea també molt daliniana.
1: De fet, una part de l'interès per cap al recu, cap a la tecnologia i cap a la ciència segurament venen donats per aquesta necessitat d'explorar noves tècniques que ajudin a reflectir millor allò que ell vol reflectir a les seves obres d'art. Ja sigui l'estereoscopia, ja sigui l'holografia, ja sigui els descobriments científics de l'àtom o de l'ADN, són recursos conceptuals, però també li donaran recursos tecnològics per ser més expressiu amb el que ell vol expressar.
9: Uh-huh. La bomba d'Hiroshima atòmica de l'any 45, ell també és com una mena de sotrac enorme i se n'adona de quina manera ha avançat la ciència i com es transforma el coneixement, no? I que els límits de la humanitat igual es poden traspassar. I aquí comença tota una pugna i comença a fer fils conductors amb diferents científics. Per exemple, es carteja amb el matemàtic Mangica, no?
1: Sí.
9: I la LED atòmica té molt a veure amb tot aquest context d'estudi, de coneixement, i l'exterior de la casa on irem després és un reflexe també de tota aquesta època del classicisme, però també de la ciència aplicada.
1: Sí, és que la seva necessitat d'aprenentatge és increïble. Té una capacitat i un background intel·lectual tan potent que alhora que és capaç d'assimilar conceptes tan diversos i distants com l'existència de Déu i l'àtom. Però tots aquests elements conceptuals l'ajuden a explorar noves formes de creativitat.
13: Jo m'enamoro de Gaudí. ¿Qué le debe usted a Gala como artista y como genio?
14: Sobre todo el convencimiento que tengo ahora, gracias a ella, de que no soy tan mediocre como me lo creía. Porque ella creyó enseguida que tenía un gran talento. Y al contrario, creía que no.
9: Sense Gala no es pot entendre el personatge Dalí i l'artista Dalí. I Gala es focalitza tot el seu esforç i concentració a orientar-lo, ajudar-lo i a portar a terme els seus projectes. Crec que és una figura...
1: Sí, és important remarcar que en la vida de Dalí hi ha dues persones molt importants. L'etapa de joventut és la seva germana, Anna Maria, i l'etapa, diguéssim, d'adult, a partir que ja és un jove i comença a ser un artista que està avançant cap a una noves tendències d'avantguarda, és Gala. I Gala consolida, l'ajuda a consolidar aquesta actitud més, diguem-ne, avantguardista dins de la història de l'art.
9: Un dels motius de la trencament familiar ve donat perquè Dalí passa a ser gestionat pel seu pare, que és qui li tramitava la manera d'enviament dels quadres a les exposicions, i en aquell moment estava preparant l'exposició amb el Camille Guaymans l'any 29, i l'Anna Maria li picava a màquina les cartes i també els textos de les exposicions a la Sala del Mau. Doncs en una setmana passa de ser gestionat per la família a Gala. Gala a partir d'aquell moment pren el relleu, i això evidentment la família no ho entendrà mai, però les portes que li obre a Gala són immenses.
1: És que Gala afegeix aquesta feina de gestió i de protecció i de donar-li seguretat. Gala li feia un plus afegit, que és la gran capacitat intel·lectual de Gala que té, la gran formació intel·lectual que té Gala.
9: I Gala té la visió que Dalí és un geni. Ella se n'adona abans que tothom.

0: castell de Púbol és un lloc tancat, misteriós, privat, auster i sobri, amb espais de gran bellesa, com ara l'antiga cuina convertida en cambra de bany, o el saló del piano, presidit per aquest instrument que avui acaricien les mans allargades de Xavi Lloses, i que ni Gala ni Dalí no sabien tocar. Es tocava, però, aquest piano de cua? Sí, solia tocar-lo un amic de Gala, un dels pocs que es podia quedar a dormir. Gala utilitzava el castell de Púbol per fugir de la intensa vida social de Dalí a Cadaqués. Era el seu refugi particular, on podia llegir, escoltar música i gaudir de la solitud. Després de la mort de Gala, Dalí va residir a Púbol 2 anys i va esdevenir el seu darrer taller. Ella està enterrada a la cripta del castell. Ell, a Figueres.
1: ¿Cree usted que le ha aportado usted al arte en general?
2: Al arte absolutamente nada.
1: ¿Nada?
2: Nada.
1: ¿Y a la vida?
2: Porque, no, porque soy, lo digo siempre, soy muy mal pintor por la razón de que soy demasiado inteligente para ser buen pintor. Para ser buen pintor hay que ser un poco burro.
3: En el taller el que veiem és com Dalí no és espontani al 100%, sinó que hi ha un background, tota una construcció intel·lectual i tècnica al llarg dels anys, des de que estudia Figueres amb el professor Fosso Núñez, que és un nano jove, fins que va assolint tècniques, va experimentant, va aprenent, i en el taller ho veiem. Veiem les seves eines de treball, veiem els seus processos de treball amb els cavallets, amb els vernissos, els pinzells...
4: Per tenir aquesta precisió meticulosa.
3: Exacte.
4: De fet, ja ho va aprendre amb en Núñez a l'aula el 1917 a Figueres, però això és una constant, i ell també estudia tractats, per exemple, de geometria, com el Luca Pacioli, aquesta mirada, però sobretot de perfecció tècnica, de minuciositat, de coneixement del pigment, tal com t'ho comentava, Jordi, és tot un camí, sobretot intel·lectual, del Dalí. Una cosa és el Dalí de la performance, que és espontani, però sí, dins hi ha un Dalí que estudia i és molt erudit.
0: Salvador Dalí afirmava: Port Lligat és el lloc de les realitzacions. És el lloc perfecte per al meu treball. Tot es conjura per tal que així sigui. El temps discorre més lentament i cada hora té la seva justa dimensió. Hi ha una tranquil·litat geològica. És un cas planetari únic.
5: La polifacètica personalitat de Dalí s'esmunyia entre la pintura, l'escultura, l'escriptura, el cinema, el disseny de moda, mobiliari i joieria, la concepció d'espectacles i la seva egotista publicitat. Davant la premsa o envoltat de públic, adoptava una gestualitat teatral o sortia amb algun estirabot sorprenent.
0: Els especialistes distingeixen entre una performance, un happening o una acció artística, tot i que els límits no semblen sempre tan diàfans. Però quan Dalí va començar amb les seves actuacions, en els anys 30 i 40, només es van entendre com una hàbil manera d'autopromocionar-se.
2: Bonjour! Good morning! Is la for the first time Dalí born with any kind of traumatism, symbolic blood.

0: separar la seva personalitat de la seva obra creativa, sinó que són una mateixa cosa. Per això el seu personatge forma part d'aquesta obra creativa.
1: El Teatre Museu Dalí va ser concebut i dissenyat per l'artista per tal d'oferir al visitant una veritable experiència i endinsar-lo en el seu món captivador i únic. Tal com va explicar el mateix Dalí, és evident que existeixen altres mons, això segur, però com ja he dit moltes altres vegades, aquests altres mons estan en el nostre, resideixen a la Terra i, precisament, al centre de la cúpula del Museu Dalí, on hi ha tot el nou món insospitat i al·lucinant del surrealisme. Montse Agué és una experta en la figura de Dalí.
2: Som ara al Teatre Museu Dalí de Figueres, la darrera gran obra de l'artista, on hi ha volcat tots els seus coneixements. És un recorregut tant per la seva obra com per la seva biografia i és absolutament imprescindible la visita en aquest museu per entendre tot el món tan singular i tan especial de Salvador Dalí. El Teatre Museu Dalí de Figueres es va inaugurar el 30 de setembre del 1974. És important la paraula teatre. Dalí va escollir aquest edifici que es va cremar a finals de la Guerra Civil perquè era un edifici singular, era al costat de l'església on el van batejar, perquè ell es considerava un artista eminentment teatral i perquè el seu pare li havia organitzat la primera exposició aquí, a l'antic Saló de Fumadors, actualment el Saló Noble. I alhora és un teatre de la memòria, on Dalí hi aboca tots els seus pensaments, totes les seves obsessions i una representació cronològica de tota la seva obra, encara que sigui presentat amb un desordre tal com ell volia.
3: All my ambition is reconstruct my early adolescent period.
4: Here in Figueres?
3: In Figueres, and Cadaqués, and Portlligat.
4: But you went to school here?
3: Exactly, school. All my early remembrance and erotic events happen exactly in this place, and for this is the more legitimate place, because my museum exists.
2: La cúpula té un significat molt important per Dalí. Ell va dir que es havia de començar sempre pel teulat, calia posar el teulat. Representa el centre, representa una idea d'unitat, representa al·ludir una vegada més a la tradició dels arquitectes renaixentistes, com ara Palladio, com ara Bramante, i crec que és un bon exemple d'aquesta síntesi que anem trobant amb Dalí. Un gran respecte i coneixement de la tradició i alhora incorporar la modernitat. Dalí era molt important el mestratge, conèixer a fons la tradició i llavors envoltar-se dels científics o dels investigadors que cada moment necessitava per projectar les seves idees, per concretar les seves idees. Ell deia que era una màquina de pensar i aquesta màquina tot el dia estava pensant i les seves idees que anaven molt més enllà del temps present s'havien de concretar d'alguna manera. La seva vocació era artística amb el sentit més ampli del terme, en un sentit renaixentista, i ell volia abastar tot el coneixement. Li interessava des de l'alquímia, la filosofia, la ciència, i la ciència sobretot a les darreres èpoques de la seva vida. Ell deia que allà on no arribava la fe, l'ajudava la ciència. I era una curiositat insaciable. Dalí, jo crec que era un gran tímid, que es va crear un personatge per ocultar aquesta timidesa, però era una persona que tenia molt clara la seva vocació. Dalí té moltes capes i ell el que va fer va ser usar la seva màxima potencialitat als mitjans de comunicació per anar creant aquest personatge tan atractiu per les masses, i a través d'aquesta atracció aconseguia que els espectadors s'interessessin pel que hi havia darrere d'aquesta màscara. Una de les altres obsessions de Dalí és la seva recerca de la immortalitat. Ell vol ser immortal. Escriu textos com 10 receptes d'immortalitat i la ciència l'ajuda en aquesta recerca. Dalí declara moltes vegades que va molt més enllà de la tercera dimensió, que ell busca la quarta.
1: De què té por, senyor Dalí? Li va preguntar un periodista al pintor de Figueres el 1970. Només de la mort, m'horroritza la mort. Les excentricitats de l'artista van ser la seva manera d'estar al món, també la seva obra. Només cal veure les llargues cues de visitants que es formen als seus museus o en les exposicions que s'organitzen arreu del món. Dalí s'ha sortit amb la seva: ser immortal.

Els peus són imprescindibles per a la nostra salut i es mereixen que els tractem amb molta cura. El Col·legi de Podòlegs reuneix a més de 1.500 professionals especialitzats en les diferents branques de la podologia que tenen al seu abast un ampli ventall de tractaments i eines de diagnòstic. Som podòlegs. Tenim cura dels teus peus.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A Tarragona, per primera vegada, diversos municipis de la zona posen en marxa de forma compartida una aplicació mòbil de seguretat ciutadana. Pilar Ribàs.
2: Es tracta de Tarragona, Reus, Cambrils, Mont-roig, el Catllà, la Canonja i Constantí. Ara s'ha adjudicat la licitació a càrrec de l'empresa vendrellenca Goil Security per un import de 630.000 euros. Al llarg d'un any s'anirà implantant. Consta d'un botó d'emergència amb geolocalització i identificador de l'usuari que permetrà enviar l'alerta de forma ràpida a la policia local. Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona.
3: La majoria de vegades quan truques a la policia per una emergència el que perds més temps és en dir qui ets i on estàs. Amb això s'ha acabat, amb un botó.
2: Sandra Guaita, alcaldessa de Reus, destaca la importància de la col·laboració dels municipis en matèria de seguretat.
4: A vegades passen incidents que passen a Reus, però les persones que generen l'incident se'n van cap a Tarragona i, per tant, la comunicació entre els diferents cossos és absolutament important per tots i totes nosaltres.
2: També permetrà activar la transmissió de vídeo i so en temps real. Els ajuntaments destaquen que el servei està pensat principalment per a col·lectius com ara gent vulnerable, les persones grans i també el comerç.
5: Ràdio Vila-sacra, Empordà.

0: la samarreta que vaig comprar per internet i no m'agrada gens com em queda.
1: Saps que pots retornar-la i recuperar els diners?
0: Vols dir? Però si no té cap defecte.
1: Quan fas una compra per internet, tens com a mínim 14 dies per retornar-la. Si l'empresa no t'accepta la devolució, si jo fos tu, contactaria l'Agència Catalana del Consum per fer una reclamació.
2: Tens dubtes o problemes amb una compra o un servei? A consum.gencat.cat i al 012 trobaràs assessorament i canals per fer reclamacions.
1: I aquest jersei tampoc vas saber com tornar-lo.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: La gent de Ràdio Vila-sacra no volem competir. Volem gaudir, senzillament. A què és fàcil d'entendre?

0: Josh. Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Sacra.
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea, sorprèn-te.

0: de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: Després de publicar la meva botiga en línia d'articles esportius amb Hostinger, el meu negoci va créixer d'un dia per l'altre.
2: Fes la realitat amb el creador de llocs web de Hostinger. Explica què necessites i l'IA crearà la teva botiga en línia en minuts. Ven tot el que vulguis i queda't amb tots els beneficis. No cobrem comissions. Visita hostinger.es i aconsegueix tot el que necessites per créixer en línia.

Hola, jo soc en Jan Núñez i us vinc a recomanar una lectura que es diu Maricel. Maricel és una obra teatral adaptada a la lectura. El seu autor va ser Àngel Guimerà i va ser escrita l'any 1888. Es va portar al teatre l'any 1987, convertint-se així en una de les obres teatrals més conegudes del món. Aquest llibre tracta d'una comèdia romàntica dels nostres protagonistes, que són en Said, capità d'un vaixell de pirates algerians, i la seva tripulació. La comèdia tracta d'un amor impossible entre en Said i Blanca, filla del virrei valencià. Aquest llibre és una meravella d'obra la que ens va deixar Àngel Guimerà. Un cop s'entén de què va aquesta obra, la gaudiràs molt. Espero que us la llegiu.

a Navata, Torremirona, Esport i Spa, del club més vanguardista de l'Empordà. Viu una nova experiència en un club fet a mida per a tu i els teus fills, amb les millors instal·lacions i els millors professionals, obert cada dia. Gaudeix fent esport i relaxa el cos i la ment amb els serveis spa, massatges, circuits termals, tractaments facials i corporals, solarium. A Navata, Torremirona, Esport i Spa, el club més vanguardista de l'Empordà.

0: simplement brutal.
1: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
2: Sentiràs la diferència.
3: La carn d'un any per tota la família. Sí, vine i aconsegueix-la a la Carnisseria Tramuntana, a la Jonquera. La carnisseria més gran de les comarques de Girona. Al centre comercial Tramuntana, a només 300 metres de l'Outlet Shopping Gran Jonquera. Més informació a carnisserietramuntana.com. Si vens de compres a la Jonquera, aprofita el viatge.
4: Els ciberestafadors creen pàgines web que s'assemblen molt a les de marques reconegudes o bé que venen productes molt barats. Difonen les pàgines a través d'anuncis a les xarxes socials. Per tant, davant de qualsevol promoció, descompte o regal molt cridaner, desconfia sempre. Si veus una oferta que és massa bona per ser veritat, és una estafa. Revisa sempre el perfil de l'anunciant abans de clicar un enllaç a les xarxes socials. Si vols comprar el producte, accedeix a la pàgina oficial de la botiga a través del navegador. Evita fer transferències o pagar amb criptomonedes.
5: Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
6: Quina sort està tranquil. Recordi bé aquesta combinació.

0: música, entreteniment.
1: I parlant d'emocions...
0: 70.
2: Parlem de la ràdio. Un mitjà en plena forma i amb molts reptes com la lluita contra els fake news. Ho explica Enric Marín, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
3: Circula moltíssima informació no contrastada i això s'ha convertit en un veritable brou de cultiu de plantejaments autoritaris. I aquí la ràdio ha de jugar un paper molt important per falcar la cultura democràtica.
2: Ho comparteix Neus Bonet, presidenta de la també gairebé centenària Ràdio Associació de Catalunya. Fent balanç, té clar que la ràdio en català arriba a l'actualitat en un estat de salut excel·lent.
4: També perquè hi ha una xarxa gairebé única al món i això li aporta vitalitat. Les ràdios municipals, les locals, les nacionals, continua sent el mitjà indispensable amb una utilitat, em sembla, indiscutible, no?

El que fa tothom, ho fa tothom. A Radio Vila Sacra, experiments i sensacions, ole i ole, toma i toma, escolta bé com sona. El que fa tothom, ho fa tothom.

0: rondalles a peu d'escala. Històries de llegenda o reals que formen part de la nostra cultura popular. En Jaume Escala.
1: La rondalla del ruc de l'infern. Diu que una vegada era un noi que va venir de ser soldat i a casa seva no hi va trobar ningú. Tots eren morts. No tenia cap diner i pensava, com ho faràs ara? I va dir, ja em daria el dimoni. Encara no acabà de dir això i se li presentà un gran senyor i diu, noi, et vols llogar amb mi, doncs? Sí, va contestar. Quan vols guanyar? Doncs tant. Queden avinguts i se'ls obre la terra i fan cap a l'infern. Quan van arribar a l'infern, aquell senyor, que era el dimoni principal, li diu, mira, noi, aquí tens aquest roquet, tragina llenya. El noi veia que, per més llenya que traginava, no se li acabava mai la feina. Ell, que llavors es posava a carregar força, i el ruc que se li gira. Mira, noi, no em carreguis tant, que sóc ta padrina, li diu. Vos sou la padrina? Sí, li va dir. Te'n recordes d'aquell temps que havia d'anar a robar llenya? Ja ho veus. No ho aconsellis a ningú, que jo per això he hagut d'anar a l'infern. I li va dir, ara te'n compte una mica. Mira, mig any allà és un any d'aquí. No prenguis més diners dels que tens taxats. Ara que ja se t'està acabant el temps. Quan va ser aquell dia, el noi li diu al dimoni, Nostramo, me'n vull anar. El dimoni, mira, allà hi ha diners, pren els que vulguis. I ell, de cap manera. I llavors el dimoni els hi va donar. Després el noi li va dir, ara m'hauríeu de fer un favor, d'acompanyar-me a la meva terra. El dimoni li digué, prou. I l'agafà en un moment, el va portar allà mateix on havien fet el tracte. Rondalles

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat t'hi el podràs sentir indefinidament.
1: Doncs sí, sembla ser que tenim el mateix somni i no ho sabíem.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els gossos de fins a 40 quilos poden viatjar amb els seus amos a tots els trens de Renfe. Aniran en un comboi habilitat especialment, ocuparan la plaça interior al costat de la finestreta, i els amos, això sí, hauran de portar l'animal lligat amb una corretja no extensible d'un metre i mig i amb el morrió posat. En queden exclosos els gossos de menys d'un any, els de raça potencialment perillosa, o femelles en zel. Els bitllets per viatjar amb gos tindran un recàrrec de 40 euros per als AVE, Alvia, Intercity i Euromed. Per als avant i mitjana distància caldrà adquirir un bitllet per la mascota amb la tarifa normal.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
2: Música, un repàs als músics i als grups musicals que han fet història.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Més de 14 anys, aquesta és l'edat mitjana del parc de vehicles que circula per Catalunya i un terç dels cotxes supera els 20 anys. El sector alerta de les conseqüències que pot tenir l'envelliment del parc mòbil en la seguretat i el medi ambient i demana a Climent Sabater un pla en Renove.
2: Una d'aquestes conseqüències pot ser que el 2030 Barcelona incompleixi la nova normativa de qualitat de l'aire que entrarà en vigor a tota la Unió Europea per l'alta contaminació emesa pels vehicles vells, com alerta el portaveu de la patronal dels concessionaris Faconauto, Raúl Morales.
3: Y en el caso de Barcelona, ese incumplimiento se puede producir tanto si no se renueva el parque automovilístico de manera rápida, porque lo importante es esto, la velocidad con que se renueva el parque, no tanto la tecnología.
2: Més de 14 anys de mitjana té el parc mòbil català, quan el 2008 eren només de 8 anys i un 30% dels vehicles superen ja els 20 anys. Són cotxes, doncs, més insegurs, més contaminants i més cars des del punt de vista del consum. Ara mateix, alerta la patronal, només es renova el 4% de vehicles cada any, el que farà que, si no s'activa un pla Renove, el 2035 encara circulin la meitat dels cotxes actuals.
1: Agència Catalana de Notícies.
4: Ei, com estàs?
5: Amb Ràdio Vila-sacra, sempre perfecte.

0: Quimet a dinar? Quatre revolts i ja hi som. Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
1: No passa res. Per aquí no baixa mai ningú a aquestes hores.
2: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te el risc et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero.
3: Quan la realitat és trista i avorrida,
4: el millor és inventar-se una bona història.
5: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
6: Convertides en sensacions.
7: El secret de l'amor.
8: Antoni, 75 anys. Maria Rosa, 73 anys. 41 anys de casats.
9: Home, jo els diria que tinguin paciència, que no vagin tan de pressa, que la vida dona moltes voltes i que en un principi pues, tot el que tenen de passió i aquestes coses després baixa i que moltes vegades, sense donar-se en compte, et recupera després, perquè vull dir, si tu vas cultivant-ho, el que no podràs fer és el mateix que tenies al principi, després tens els fills, el treball, vull dir, va canviant, però tu vas tenint, mantenint aquest amor i quan després tu quedes sola a la parella, que ja no tens els fills, que tot sent, retornes a tot el que tenies obtingut al principi perquè mai has deixat de lluitar per aquest amor que tenies des del primer dia.
10: Per exemple, els nens. Els nens els cuida, els mima, els porta a passejar, juga amb ells, els tira per terra, malgrat ja que arriba als 70 anys, però juga amb ells estirant-se per terra.
11: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
12: Hola, Joan.
13: Hola, Sílvia.
12: Què fas aquest cap de setmana?
13: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: I parlant d'emocions.
1: 5.
0: Parlem de música.
2: Sí, és el so inconfusible de la trompeta de Louis Armstrong interpretant les primeres notes de Mack the Knife. El músic de Louisiana va ser el primer que la va enregistrar i la seva versió, aquesta que estem escoltant, és la que va fixar la base a partir de la qual nombrosos artistes l'han reversionat al llarg dels darrers 80 anys.
3: Oh, the shock has pretty deep, dear, and it shows them pretty white.
2: Mack the Knife té una història tan llarga i rocambolesca com la de la pròpia cançó. El primer cop que va aparèixer el personatge d'aquest tema va ser a l'Òpera del Captaire, una obra escrita pel poeta John Gay el 1728 i protagonitzada per un bandoler anomenat McKeith. Però no va ser fins dos segles més tard, quan el dramaturg alemany Bertolt Brecht va decidir fer-ne la seva adaptació, que el relat de la vida d'aquest criminal va començar a popularitzar-se. Brecht la va titular l'Òpera dels Tres Rals i amb el compositor Kurt Weill va actualitzar-ne el guió i la música per tal de convertir-la en una crítica marxista del món capitalista. El personatge de McKeith el va fer més cruel i sinistre i tot i que li va mantenir el nom, li va donar l'àlies que acabaria convertint-se en el sobrenom que el faria famós, Mackie el Navalla. En alemany,
4: Mackie Messer. Und der Haifisch, der hat Zähne.
2: Pocs dies abans de l'estrena, l'agost de 1928, l'actor que feia la protagonista va demanar si podien fer-li una cançó de presentació del personatge per tal de suavitzar una mica la seva entrada en escena. Com a resposta a aquesta petició, els autors li van escriure el que es coneix com un moritat, una balada d'origen medieval que fins ben entrat al segle XIX s'utilitzava per relatar les malifetes d'un criminal. Brecht va encarregar-se de la lletra, que en boca d'un cantant del carrer repassava tot l'historial delictiu del protagonista de l'obra. I sobre ella, Weill va composar una única melodia de 16 compassos que s'anava repetint al llarg de tot el tema. El musical i la seva posterior versió cinematogràfica van ser tot un èxit, però aquest tema introductori que tothom ja coneixia com Mackie Messer encara ho va ser més. Tant que va convertir-se en una de les peces més interpretades als cabarets de Berlín d'entre guerres, fins que Hitler va arribar al poder.
5: Dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.
2: Brecht, per la seva ideologia, i Weill, pel seu origen jueu, ben aviat van patir la persecució dels nazis. Tots dos van haver de fugir d'Alemanya i la cançó va quedar en l'oblit durant més de dues dècades. En el seu exili, Kurt Weill s'havia instal·lat a Nova York amb la seva dona. Allà, la parella va coincidir amb Mark Blitzstein, un compositor que admirava molt l'obra de Weill i Brecht. Així que quan el primer d'ells va morir, el 1950, Blitzstein va decidir agafar els temes de l'Òpera dels Tres Rals i fer-ne una adaptació a l'anglès.
6: Oh,

dies. L'obra es va estrenar al cap de 4 anys amb un èxit de taquilla discret, però l'atzar va voler que a una de les representacions hi assistís el productor discogràfic George Avakian, que ràpidament va donar-se que aquell moritat que Blitzstein ja havia batejat com Mac the Knife tenia un gran potencial com a cançó instrumental de jazz. Scarlet Bills La va oferir a diversos artistes reconeguts, però ningú volia fer-la. Fins que la proposta va arribar a Louis Armstrong. El músic es va entusiasmar tant amb el tema que, a banda de tocar-lo amb la seva inseparable trompeta, també el va voler cantar.

La versió d'Armstrong va ser tot un èxit i ràpidament va convertir-se en una peça que molts artistes van voler interpretar. Bobby Darin ho va fer el 1959 amb una versió que va arribar al capdamunt dels rànquings musicals. Però també la van interpretar Bing Crosby, Frank Sinatra o Ella Fitzgerald, cadascun d'ells amb el seu estil particular.

ser Guardiola, va ser el primer que va atrevir-se a fer-ne una adaptació a l'espanyol a principis dels 60. El cantant barceloní va convertir el protagonista de la cançó en Maki el Navaja, un personatge que 20 anys més tard inspiraria el dibuixant Manresa Ibà per crear l'entranyable antiheroi del còmic Maki Navaja. Lleva Maki su acordeón. Maki Messer, Mac the Knife, Maki el Navaja o Pedro Navaja, que és com el va acabar rebatejant Rubén Blades en la seva versió a ritme de salsa. Un mateix personatge amb tantes vides com versions de la seva cançó se n'han fet.

0: emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
2: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història.
2: Senzillament.

0: Jefes de la Cumbia. Canviem radicalment de qüestió.
1: Sabies que l'ADN humà és sorprenentment semblant al d'altres éssers vius? Tot i que cada espècie té la seva pròpia seqüència d'ADN única, s'estima que els éssers humans comparteixen aproximadament el 99,9% del material genètic amb altres éssers humans. Però el més sorprenent és que compartim també una quantitat significativa d'ADN amb altres espècies. Per exemple, s'ha descobert que els éssers humans comparteixen al voltant del 98% del seu ADN amb els ximpanzés, els nostres parents més propers del regne animal. A més, s'ha trobat que tenim un alt grau de similitud genètica amb altres mamífers, com ara els ratolins i els gossos. Fins i tot compartim una gran quantitat de gens amb organismes més simples, com ara les mosques de la fruita i els bacteris. Aquesta similitud genètica suggereix que tots els éssers vius a la Terra tenen un ancestre comú en algun punt de la història evolutiva. Tot i que les diferències entre espècies poden semblar enormes, les similituds a l'ADN demostren que hi ha una connexió profunda i compartida entre tots els éssers vius del planeta.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: sabies que...
1: Un de cada quatre nens són sonàmbuls de tant en tant, tot i que no ho recordin. En els adults, la xifra, però, és molt més baixa, només un 1%. El sonambulisme és genètic, així que va per famílies. Durant la nit, el cervell alterna períodes de son amb i sense somnis. És precisament quan no estem somiant quan es presenta el sonambulisme. El primer d'aquest tipus de son s'anomena som amb moviment ràpid d'ulls o son REM, ja que els ulls no paren de moure's contínuament sota les parpelles. Durant la fase REM, tots els músculs estan paralitzats, a excepció dels oculars i els respiratoris. El sonàmbul està en un estat d'absoluta confusió, mig despert, mig adormit, fruit d'una petita avaria tècnica al cervell. El sonambulisme, com dèiem, es produeix quan l'individu està adormit però sense somiar, ja que no està en una fase REM, els seus músculs no estan paralitzats.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig, dalí.org.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Ara sentirem un poema que parla d'un animaló petit, menut, ràpid i silenciós. Un animaló que alguns ens fa somriure i als altres crida de por.
6: Hola, em dic Joel. El meu poema es diu Sargantana, de l'autor Ricard Bonmatí Guidonet. L'he triat perquè és d'animals. Sargantana, cocodril menut, gengüellal i astut, que has caigut en mans de petits humans. Per salvar el teu cos, n'has perdut un tros. La cua has donat per la llibertat.
5: Moltíssimes gràcies, Joel, per participar en Baladits i perquè t'agradin els animals tant com a nosaltres. Fins al proper Baladits. Adeu.
6: Adeu, Baladits.
3: Vols que la teva escola participi a l'Baladits?
7: Deixa'ns un missatge al contestador.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Els ofegaments són la tercera causa de mort accidental a Catalunya. Al món cada any moren 300.000 persones per aquesta causa. La meitat són menors de 30 anys i una quarta part infants. Ignacio García, portaveu d'Acció Sindical de Socorristes.
4: Que es prenguin en sèrio el salvament i socorrisme, que donin poder als primers intervinents, que som nosaltres, per tenir medis i poder lluitar contra els ofegaments, a més de donar educació aquàtica a la població i que tothom sàpiga el risc que suposa estar en un medi aquàtic.
2: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
5: Perquè no et manipulin més el cervell. Aquí, Ràdio Vila-sacra, és el remei.

0: manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
2: Avui parlarem de la Costa Brava en general, i és que ahir vaig assistir a les jornades de meteorologia i canvi climàtic que parlaven de les previsions dels efectes del canvi climàtic a la Costa Brava, i la veritat és que les dades són alarmants, i m'agradaria una mica dirigir-me a tots i explicar una mica el que es va dir, i també destacar una figura que per mi és capdalt i que és un personatge que es mereixeria tots els homenatges possibles, que és Josep Pasqual de l'Estartit, i que també va ser present en aquesta conferència que es va fer. I m'agradaria parlar una mica de les dades que va destacar l'Anna Ribas, la catedràtica de Geografia Humana del Departament de Geografia de la Universitat de Girona, i que ens anem preparant, ens anem preparant, perquè venen canvis, i venen canvis forts, o sigui que això és només el principi. Però una de les coses que me va sorprendre d'aquesta xerrada és que parlaven de la tropicalització del mar, i de la temperatura de la costa, Per tant, o sigui, i cada cop hi ha més nits tropicals, que això també m'ha sorprendre. Les nits tropicals són les temperatures superiors a 20 graus a la nit, Les nits superiors a 20 graus, molta xafogor, molta humitat. I vam arribar a una temperatura, la màxima, de 27 i mig de temperatura del mar. Nou rècord de 27 i mig. És una bestialitat. Vull dir que això fa que també comencem a tenir peixos més adaptats a temperatures tropicals. Per tant, tindrem això, una tropicalització del mar, aparició d'espècies noves, i també pèrdua d'altres espècies. Per exemple, una dada que van dir, que em va saber molt de greu, és que els pops estan reculant, els pops estan anant ja cap a més a l'interior del mar, buscant temperatures més fredes. Després també diuen que bueno, ja l'aparició, s'ha notat ja l'aparició de la gamba blanca i del peix corneta. No sé si apareixent la gamba blanca vol dir que podem tenir perill de perdre la nostra gamba de Palamós, que això sí que a mi també me sabria molt de greu, Però bueno, això és una dada que he afegit jo, que ens haurien de confirmar, Però vull dir, aparició de gamba blanca, val? I de peix corneta, que són, bueno, són animals de temperatures més tropicals, no? També, bueno, això, la temperatura del mar està pujant cada any, també el nivell del mar, també 3 centímetres i pico cada 10 anys. Vull dir que, bueno, que tot està fent uns canvis importants. I això què van dir? Doncs, bueno, d'alguna manera, esclar, com que al principi tindrem temperatures més altes, vol dir que, per una banda, positivament, podem allargar més la temporada. Això és una de les dades, doncs, mira, positives, no? Val? Però un altre que no ho és tant és que, clar, els mesos de juliol i agost, que ja són calorosos, que és la nostra temporada alta, poder serà desagradable fins i tot venir. Per tant, això pot ser que ens deixi de venir gent en aquests mesos, i que potser que la nostra temporada alta acabi siguent juny i setembre. Amb el tema dels temporals i així, aquests episodis extraordinaris que cada cop n'hi haurà més, una dada alertant és que diuen que 43 dels 74 trams de la Costa Brava seran molt vulnerables a l'erosió, no? Per a tots aquests temporals, tot el que és el Golf de Roses, la Badia de Pals, l'Estartit, Aigua Blava, Llafranc, que Llafranc ja es va notar amb el Glòria, Platja d'Aro. O sigui, són punts molt delicats i que s'han, doncs, molt afectats per aquestes llevantades, no? Per tant, bueno, ens hem de replantejar moltes coses, que si no comencem a fer coses, o sigui, el canvi climàtic ens ve sí o sí, ja fem tard amb això, val? El que passa que podem alleugerir-lo, no? I per tant, doncs, que tots posem tots els mitjans que tinguem a la nostra abast, perquè això venen curves.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
3: Truca!
0: Repetiràs.
4: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: 012. La millor resposta.
1: Ah!
2: Què passa?
1: Doncs que demà tinc una presentació molt important i, com sempre, amb la informàtica no me'n surto.
0: Mai és tard per aprendre. Si teniu més de 18 anys, disposeu de 119 centres de formació d'adults arreu del territori que us permeten obtenir una titulació, posar-vos al dia o ampliar els coneixements. El coneixement no té límits d'edat i ens ajuda a progressar.
3: On vas? Que el dinar ja està llest.
1: Fins després.
0: Informeu-vos en el web queestudiar.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Potser t'ho han explicat, però ho has de viure. Gran Jonquera. Les millors ofertes i totes les marques que vols, juntes en un espai més ampli i renovat. Troba tot el que necessites. Moda, complements, supermercat, restauració. Amb més de 3.000 places d'aparcament gratuït i pet friendly. Vine al Gran Jonquera. Vine al País del Xoc.

les darreres pluges registrades arreu de les comarques gironines han fet activar l'alerta per a una possible emergència de mosquit tigre els propers dies. Des del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s'adverteix que en els punts d'aigua acumulada poden convertir-se ràpidament en espais de cria d'aquests insectes, provocant un augment important de la seva presència i molèsties per a la població. Els experts recorden que la prevenció és la millor eina per controlar-ne la proliferació. Per aquest motiu, es recomana revisar tots aquells recipients que puguin acumular aigua de pluja i buidar-los o cop girar-los per evitar que es comparteixin en punts de cria. Entre els objectes que poden acumular aigua hi ha galledes, carretons, bidons, lones de plàstic o qualsevol altre recipient exposat a l'exterior. També es demana extremar les precaucions en habitatges que disposin del sistema de recollida d'aigües pluvials, que s'han de tapar hermèticament o protegir amb tela mosquitera. El grup general del mosquit tigre recorda que petites acumulacions d'aigua poden ser suficients perquè aquest insecte reprodueixi, motiu pel qual insisteix en la importància

0: importancia de la colaboración ciudadana para evitar una proliferación masiva en los propios días.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Torna Julia Navarro amb la seva nova novel·la, El nen que va perdre la guerra. Un nen obligat a abandonar l'Espanya de la Guerra Civil per començar una nova vida a la Unió Soviètica de Stalin. Es pot perdre una guerra, però es pot guanyar la llibertat. La nova novel·la de Julia Navarro, publicada per Rosa dels Vents.

0: fas?
1: Doncs aquí, rascant, sopant, bussejant, muntant en camell... Aquí, vaja, gaudint molt.
2: Els continguts més originals i variats.
3: Ràdio Vila-Sacra.
2: L'entreteniment més ampli. Ràdio Vila-Sacra. Les propostes més lliures i democràtiques, totes sonen a la teva emissora local.
3: Ràdio Vila-Sacra.
2: Diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.
4: Independitza't sempre. Ho has de fer.

0: la notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ha mort el menor que estava en estat crític arran d'un accident de trànsit dissabte a Mataró. Va ser una col·lisió múltiple entre 5 cotxes i una moto a la Vila Sèrgia, que connecta la C32 amb el nucli urbà. El Servei Català de Trànsit informa que 10 persones van quedar ferides de diversa gravetat, entre les quals aquest menor que ha mort aquest diumenge. Entre els ferits hi ha un altre menor que està greu, ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'havanera. La ciutat de La Habana, capital de Cuba, l'any 1842, al Café La Lonja del carrer O'Reilly, es va interpretar la primera habanera, El amor en el baile. Connectem per via telefònica amb el nostre corresponsal a La Habana.
1: Molt bon dia des del carrer O'Reilly, a La Habana Vieja, on es va interpretar la primera habanera. Avui aquí fa molta calor. Aquesta primera habanera va estar documentada amb partitura impresa el 13 de novembre de 1842 al diari local La Premsa. Segons molts investigadors, tot això va ocórrer uns mesos abans de la publicació. El gènere habanera sorgeix de posar veu a la contradansa criolla, una contradansa, a més, interpretada en temps pausat i melodies suaus que en aquell moment, no pas com ara, es ballava.
0: Martí, aquesta música que escoltem de fons és una habanera? Potser és El amor en el baile que ens has citat abans?
1: No, el que sentiu de fons és música popular d'aquí, a Cuba. És habitual trobar músics tocant a locals d'oci i restaurants, però habaneres poques. En l'estona que portem voltant per aquí hem pogut escoltar l'habanera 20 anys, però de moment cap altra. Penseu que a Cuba s'han desenvolupat multitud de gèneres musicals com el bolero, el dansón o la rumba. I realment l'habanera actualment podríem dir que ha quedat en segon pla. El que sí ens ha quedat clar és que l'habanera va néixer a Cuba, pel que sembla per primera vegada en aquest carrer on ens trobem ara, quan a algú se li va ocórrer la idea de posar lletra a les melodies de la contradansa. La contradansa, per si no ho sabíeu, és un... ara no, era un ball de moda, només instrumental, però que en algun moment va incitar algú a posar-hi lletra. Us ha informat Martí Bacardí per Noticiari d'Havaneres des de La Habana.
0: Moltes gràcies, Martí. La primera habanera documentada va ser interpretada al Café La Lonja de La Habana cap a l'any 1842, donant peu al primer gènere musical que des de Cuba va tenir repercussió internacional. De l'origen del gènere i del seu traspàs a Europa en parlarem en altres ocasions. Tanquem la notícia d'avui tot escoltant un fragment de la primera habanera, El amor en el baile, d'autor anònim, interpretada per la cantant cubana Lubi Provedor.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.

0: Aquí no calo. Vens a l'aigua?
1: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vila-sacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
0: Ja, això passa.
2: S-S-S-S-M.
3: Hola, ciutadans i ciutadanes de Girona.
4: Carrega el carro carreter, que si tu el carregues, jo se'l descarregaré.
5: Ràdio Vila-sacra 107 FM.

0: Ràdio Vila Sacra.
1: Així que, t'hi apuntes? És a les 10.
2: Ah, doncs no ho sé. Ai, em fas el serrell una mica més curt?
3: A la teva perruqueria, rentar, tallar i quedar pel concert, tot pel mateix preu. El comerç dona vida als barris i als pobles i ciutats. Fes comerç, fes vida. Generalitat de Catalunya.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Detenen a Roses dos homes per guardar en un habitatge 1.590 productes destinats al Top Manta. L'actuació és fruit d'un dispositiu coordinat de Mossos, policia local, Guàrdia Civil i Policia Nacional. No comprar productes del Top Manta ajudaria a evitar aquesta pràctica. Enxampen un cotxe esportiu d'alta gamma BMW en sentit contrari a la Jonquera amb 95 quilos de droga. El conductor va intentar fugir. Es va encarar amb els agents de la Policia Nacional i ha ingressat a presó. El copilot va escapar a peu. Se'n riuen de la llei, va exclamar un veí. Un foc intencionat afecta una casa ocupada de la marca de l'Am de Figueres. El foc s'ha declarat de matinada i no ha causat ferits ni danys estructurals.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3. Això és...
2: És meravellós.
3: L'hora de la gent gran.

0: passió, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, on l'amor per la ràdio es nota.

0: secret de l'amor. Gabriel, 83 anys. Montserrat, 81 anys. 57 anys casats.
1: Jo porto dos ballpassos i gràcies a ell puc dir que sempre anem cap aquí, anem a aquesta metge, que vam anar 7 metges perquè veure si era el que em deia, o sigui que esclar, jo estic avui dia aquí perquè ell no ha parat, perquè encara que jo només digués ai, que em canso, anem cap aquí, cap allà, o sigui que totes les coses aquestes t'ajuden a viure, t'ajuden amb aquella persona i no sé. Sí, a més de que tu pues, t'has casat, enamorat, el que sigui, però després, quan hi han passat anys, és una cosa que no sabria jo què fer, que Déu, que se me'n vagi ell. Igual que suposo que ell li passaria el mateix.
2: Jo sempre m'he trobat jo que amb els metges has de tindre cuidado, perquè un metge pot ser que t'ho encerti, pot ser que no t'ho encerti. I sempre ens hi hem trobat amb això, sempre hem buscat l'opinió de dos metges. En el cas aquest que parlava ella, dels dos bypassos que li van acabar fent, vam mirar 7 metges, fins que vam trobar amb un que li anàvem a explicar tot el que havíem fet, els metges que havíem anat, i va dir, no m'expliqueu res, aquí el que s'ha de fer és un examen a base de catèter per saber com té les artèries, si té alguna que no està bé, si està embussada o el que sigui. Li van fer una intervenció d'aquest tipus, un catèter, i va resultar que tenia l'aorta un 90% tapada. Que si no arribem a fer això, doncs sí, que és quedat.
1: I a salut, doncs han passat temporades més bones, d'altres no tant, però bueno, ho han passat entre tots i gràcies a mi, doncs avui estem bé tots dos.
2: Crisis forta, no. Ara, alguna diferència de criteri, sí que l'hem digut a vegades, però l'hem parlat, l'hem discutit i hem arribat doncs amb un acord. Bueno, ens convé això o ens convé més això altre, això sí. Però no, una bronca, diguéssim, no l'hem tinguda mai,
1: eh? El que passa que és bastant cabut, això sí, les coses com siguin, és bastant cabut. I jo, pues, de moment, pues, sí, bla, però quan ja ha passat llavors li dic, veus com això, i llavors, pues, sí, ja ha passat.
3: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: WhatsApp.
2: Hola, sóc en un camarino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari i em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent per molts anys.
3: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.

0: I parlant d'emocions.
1: 20.
2: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
3: Compartint emocions.
4: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: torna a connectar amb la vida.
1: Des de l'Alt Empordà al món, avui llançar.
2: El qui vulgui navegar, a llançar. Viure a la serra o al pla, a llançar. Vinya, fruiters i olivar, a llançar. Grifeu, platja on reposar, a llançar. Faner i farella a la mà, a llançar. Catalans al castellà, a llançar.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Avui ens fem ressò de dos estudis de la UPC que recullen que a l'estiu, a la ciutat de Barcelona, la mortalitat per la calor nocturna és un 26% superior a les morts causades per les altes temperatures diurnes, sobretot en majors de 65 anys, motiu pel qual proposen incidir no només en la climatització exterior, sinó també en banyeres, en la de les cases.
3: Es treballa per millorar els espais verds d'ombra, més tendals i reduir les edificacions per rebaixar les temperatures de dia, però no es té en compte el que passa a la nit. I en els últims anys les temperatures han augmentat més de nit que de dia, gairebé 3 graus. Les nits tòrrides ja no són una excepció, fet que incideix en la calor acumulada, sobretot a les llars, i això elimina, com explica el doctor Joan Roca, les capacitats de reacció.
4: Calor nocturn mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament, és l'assassí silenciós, no?
3: A més, afegeix que la brisa del mar no té el mateix efecte que de dia.
4: Que el mar no refresca. Ens podria refrescar el terral, que és el vent que va de la terra al mar precisament per aquesta diferència de temperatures. Però el terral és molt dèbil. No hi ha pràcticament brisa nocturna.
3: Així es proposa millorar la climatització de les cases amb incentius fiscals més que prioritzar l'aïllament del fred, perquè avui la refrigeració és superior a la calefacció.
5: Amb ventilador, aire condicionat i anar aguantant.
6: A la nit, fins ara, malament.
7: Molta calor i aquesta nit la meva senyora no ha pogut dormir de tanta calor.
8: Ja ens podem anar acostumant perquè crec que això vindrà així a partir d'ara.
9: Una calor extrema que dispara el risc d'incendi. Més de 150 municipis de 20 comarques activen el nivell 4 del Pla Alfa, és a dir, l'alerta màxima per risc d'incendi forestal. Els agents rurals fan una crida a la precaució i a respectar les restriccions. Josep Capdevila, sotsinspector del cos.
10: A la gent a vegades li costa entendre les restriccions, es pensen que potser és un caprici, sempre limitar, però també és veritat que estem bastant satisfets amb el compliment en general de la ciutadania. És evident que sempre hi ha gent que incompleix.
9: Avui s'amplien de 5 a 8 els espais naturals restringits. Són el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, el Montmell Marmellà i el Montsant. Pel que fa al Parc Natural de Montserrat, es permet l'accés al recinte del monestir, però no al medi natural.
1: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut. Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
11: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Digues adéu a la cultura d'usar i llançar.
11: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
12: Ara, a la casa dels avis, escolteu això.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: aquí fem experiments. Experiments radiofònics. T'hi apuntes?
1: Això és Ràdio Vila-sacra.
2: Què, què?
3: Que això és Ràdio Vila-sacra. Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
2: Jo?
4: Moure's per la Garrotxa amb Rumbus et permet descobrir la terra dels volcans mentre cuides el territori. Visitar els punts turístics connectats amb itineraris que es poden fer a peu o amb bicicleta. I viure la comarca com un autèntic local. A la Garrotxa, mou-te amb Rumbus. Més informació a rumbusgarrotxa.cat. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Generalitat de Catalunya.

0: Vespres de Gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol, del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost, de les 21 i 30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. Salvador, guió mig, Dalí, un ORG.
3: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vilasacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
4: Ràdio Vilasacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?
5: I parlant d'emocions.
0: 26.
6: Que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original, i amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vilasacra, senzillament.
7: Som-hi, ara visitarem el teu futur pis.
8: Hola, com anem?
7: En Pere, el peixater, el pare i el fill, els millors. Andreu, com va la família?
9: Molt bé.
7: I la petita, com està?
9: Doncs ja camina.
7: I el gat?
9: Bé, molt bé.
7: Ja hi som.
0: 972-674-363.
7: Aquesta és casa teva.
10: Ostres, m'encanta.
11: Century 21, la teva immobiliària. El cor del barri per assessorar-te millor.
7: Benvinguda.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: I parlant d'emocions.
2: 42.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
5: Gent normal.
6: Ens agrada ser ben normals.
7: Pareu bé l'orella.
8: Això és la caixa de sorpreses.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Si teniu coses a parlar, més val que ens hi posem, eh? Ja podeu trucar pel que vulgueu.
3: 972 51 12 68.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Ara.
6: Passa amb buba, que toca la tuba.
7: No.
6: Limonina ni os ha fet a mi nunos.
0: Deixa un missatge.
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
2: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Una bona tassa de xocolata desfeta i un poema. Això és el que ara tindreu el gust de sentir. Comencem?
2: Hola, sóc la Lucía Alonso Saló. El poema que he escollit es diu Xocolata desfeta i ho ha escrit Miquel Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè m'agrada molt la xocolata desfeta. Xocolata despesa. Espesa i lluent, tothom se la menja. Ai, a cremadent, en xicra o en tassa, prou que ho diu la gent. Mai no n'hi ha massa. Si poden sucar galetes, melindrós o bé un tros de pa, és bona al matí. I quan s'hi berena, té un gustet molt fi. Espesa i lluent, tothom se la menja. Ai, a cremadent.
1: Moltíssimes gràcies per recitar aquest poema tan gustós, Lucía. Mentre t'escoltàvem, ens ha agafat ganes d'una bona tassa de xocolata desfeta. Fins al proper embaladits. Adeu!
2: Adeu, embaladits!

0: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
1: When the

0: notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A Alemanya, la policia ha localitzat i ha batut a trets al barri d'Spandau de Berlín el presumpte autor de l'atropellament massiu que va causar un mort i una trentena de ferits a la capital alemanya. El conductor, de 21 anys i origen libanès, tenia antecedents per radicalització. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
2: Entre 6 i 7 de la tarda d'aquest diumenge, la persecució policial ha donat el seu fruit i Abdul Balut ha estat identificat en una zona ajardinada del barri d'Spandau, a l'oest de Berlín. Segons el portaveu oficial, Florian Nat, no han tingut més remei que disparar.
3: El sospitós de l'atac ha corregut cap a les forces de seguretat amb un objecte punxant a la mà i per aquest motiu s'han hagut de fer servir les armes reglamentàries. Les ferides arran del tiroteig han estat tan greus que els metges l'han intentat reanimar, però al final ha mort al lloc dels fets.
2: Balut seria qui hauria conduït la furgoneta blanca que dissabte a la nit va matar una dona i va ferir 29 persones més de diversa consideració. Aquest diumenge ja no es temia per la vida de cap dels ferits, tampoc dels més greus. Si el motiu de l'atac tenia una arrel homòfoba, no s'ha pogut aclarir. En tot cas, com que Balut era conegut per la policia com a membre actiu dins l'escena islamista de Berlín i, a més, tenia nombrosos antecedents, el ministre de l'Interior ha donat per fet que l'atac hauria estat inspirat per una motivació islamista de caire radical. El canceller Friedrich Merz ha suggerit que l'atac podria tenir conseqüències més enllà de les policials.
4: No permetrem que aquest verí del terrorisme i aquest verí contra la nostra llibertat guanyi terreny en la nostra societat. Nosaltres som més forts i al nostre país ens mantenim units.
2: El que encara és a l'aire és si Abdul Balut va atacar sol. Segons alguns mitjans alemanys, la policia hauria detingut un acompanyant que feia de copilot, però de moment cap font oficial ho confirma.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Davant un futur tan canviant com incert.
7: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.

La teva empresa pot fer camí tota sola. Però si aquest trajecte el fa acompanyada de la televisió de referència, avança encara més de pressa i arriba molt més lluny. La teva empresa i Empordà TV, junts som més forts.

0: Jess. Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea sorpresa.
6: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: K25.
3: Doncs aquí ens trobem a K25, l'emissora que s'esforça dia a dia, minut a minut, doncs per aconseguir, d'alguna manera, fer de la ràdio un mitjà molt més proper a vosaltres, no? La ràdio des de l'Empordà, i que d'alguna manera el que fem diàriament és esforçar-nos per fer d'aquest mitjà un mitjà proper a vosaltres. Quina opinió teniu d'aquesta ràdio que teniu a casa vostra?
4: Jo la tinc fantàstica, perquè em distreu molt i ho feu molt bé, la veritat, eh? M'encanta sentir la ràdio.
5: Doncs jo diré el mateix, i a més, és una ràdio que jo considero que sí, que està ben feta. És la meva modesta opinió, tampoc entenc massa jo amb aquests mitjans, però jo crec que està molt bé, ens distreu molt. Jo a la botiga la tinc posada gairebé cada dia o tot el dia, doncs m'agrada molt la música, m'agrada sentir les notícies, m'agrada sentir-vos a riure com feu vegades, vull dir, del que digueu, que jo també m'estic rient tot sol a vegades, que penso entrar algú a la botiga i dirà, bueno, aquesta de què està rient, no? I estic rient del que esteu explicant vosaltres, que no vull dir que sigui riure que tenàs de... que sigui burro. Però no, al contrari, és divertit, no? El que esteu explicant és distret, que ens agrada molt, o almenys a mi. Suposo que la gran majoria de gent també.
4: Jo també, la veritat, m'encanta.
5: Això és el que suposo que ens distingeixen els empordanesos, no?
3: Estan fent un programa maco, eh?

0: les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels compromesos. Pels que obtenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels joves calvos. Per les dansaires.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit, ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: I parlant d'emocions.
1: 74.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Ràdio Vila-Sacra.
4: Tenim el que d'altres no tenen.
5: Oi, jote.

0: informació, música, entreteniment.
1: I parlant d'emocions...
0: 39.
2: Anem a la cultura.

0: tothom. Mec! Sabies que el verb fotre originalment volia dir copular? Doncs sí, volia dir copular, cardar. Però actualment és el verb comodí per excel·lència del llenguatge col·loquial i té un munt de significats. Pot significar fer, fotre llàstima. Donar, fotre una bufetada. Menjar, fotre's un entrepà. Beure, fotre's una ampolla de vi. Robar, fotre la cartera. Perjudicar, em volen fotre. Ficar, fotre-ho a la butxaca. I un llarg etcètera, ja que aquests només són alguns exemples.
1: En el 107 de la FM...
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
4: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: El temps.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
8: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
9: Bon dia, una situació molt tranquil·la i més aviat assolellada, la que tenim per endavant a les comarques de Girona aquest dimarts. Despertem amb alguns núvols baixos, amb mala visibilitat, sobretot al voltant del Cap de Creus, al igual que el Golf de Roses, però són núvols baixos, són boirines que s'han d'acabar desfent. Per tant, la tarda, o de fet ja des del migdia, el sol serà completament present a totes les comarques de la nostra demarcació. Aquesta tarda, alguna nuvolada una mica més potent. Creixerà cap al Ripollès, sobretot a la Vall de Ribes i de Camprodon, però no acabaran desembocant en tempesta. I la temperatura avui puja 2 o 3 graus respecte a ahir, per tant, ja estarem parlant al voltant dels 34-35 graus a moltes viles com Girona Capital, Banyoles, Olot, fins i tot cap a Ripoll, cap a aquests 35-36 graus també en el cas de Santa Coloma de Farners o Figueres. Una tarda de més calor que ahir. N'estem pendents a la xarxa.
10: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
11: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
12: Bon preu i esclat.
13: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
14: És Ràdio Vila-sacra.
13: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
14: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
15: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
16: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: L'incendi de la Gironda és un dels més grans registrats mai a França. Hi ha tres persones detingudes acusades d'haver provocat els focs. Són dos treballadors d'un restaurant de 19 i 21 anys i un altre home de 33 que la policia va arrestar per calar foc deliberadament a uns arbusts.

0: Estàs sentint Ràdio Vila-sacra, emissora no convencional, on busquem, seleccionem i experimentem amb tot allò que la vida ens ofereix. Per aquest motiu, només trien si tens clar que som un arxiu audiovisual de sensacions. Per aquest motiu, busca altres alternatives primer i si no trobes allò que va amb tu, aquí t'esperem, evidentment.
1: Es pensa el mateix als 20 que als 40 anys? Ens podria dir tres coses que per vostè li ha portat l'edat? Quina és per vostè la millor edat? Creu vostè que es madura amb l'edat o potser hi ha qui no madura mai?

corre i corre i no espera a ningú. Potser per això algú va dir en el seu moment allò de viu, viu, que el que hagis viscut és l'únic que t'enduràs. El temps ens fa tenir més edat, ens fa ser més grans. Ara bé, ens serveix d'alguna cosa el temps? I l'edat, a part de viure els dies el millor que som capaços? Ens fa l'edat, per exemple, millorar comportaments, maneres de pensar? Ens fa l'edat millorar maneres d'opinar? Ens fa l'edat millorar maneres d'aprendre? Totes les persones del món aprenen amb l'edat? O potser aprendre i edat no tenen res a veure? Quina quantitat de preguntes em venen al cap i què fantàstic seria tenir respostes adequades per totes les preguntes. Seria fantàstic tenir respostes adequades a totes les meves preguntes.

Seria fantàstic que arribés el dia del sentit comú. Seria fantàstic sentir-se a casa com a tot arreu.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.

suma't al nostre equip de venedors i entra a formar part de la xarxa de treball de l'ONCE. T'oferim l'oportunitat d'exercir una professió amb la qual et relacionaràs amb molta gent i que et donarà accés a nombrosos beneficis de caràcter social. Anima't i apropa't al teu centre més proper o truca al telèfon 93 238 1020. Si estàs disposat, en el grup social 11 t'esperem.

0: Ràdio Vila-sacra, emissora municipal, 107, freqüència modulada.
1: S'acaba un altre dia i comença a viure en el nostre record. En el meu, en el vostre i en el de les més de 20.000 persones que avui han creuat les meves portes. En els records de qui garanteix cada dia que tot funcioni perquè la resta s'ho pugui passar d'allò més bé. O de qui es pensava que no podria pujar enlloc per la seva diversitat funcional i va acabar gaudint com el que més. Ai, com podríem oblidar això? Si aquí sempre passen coses increïbles a cada racó. I el que encara és més increïble és que tota l'energia que fem servir per crear aquests moments és totalment sostenible. Com aconseguir dibuixar el somriure més necessari, oferint experiències úniques a famílies amb infants que pateixen malalties greus. O aconseguir que el record que t'emportes sigui l'única empremta que quedarà per sempre. Un dia així esgota qualsevol. Què puc dir? Gràcies a tots els que m'habiten, a tots els que veniu i a les persones que sempre hi sou. Gràcies per donar el millor de vosaltres. Espero cuidar-vos tant com vosaltres em cuideu a mi. I ara arriba el meu moment preferit. Un altre dia per davant per seguir creant records infinits. Estic orgullós de ser un avicord i d'haver signat l'Agenda 2030 per garantir que el meu impacte repercutirà positivament en les persones i el planeta. PortAventura World. Made to be. Made to remember.
2: Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: Emociona't. Deixa't endur per la il·lusió dels llums, seu a la butaca dels somnis, participa de les nostres tradicions. Comparteix cultura, regala emocions. Generalitat de Catalunya.
1: Propostes en xarxa.
2: Sabíeu que a la Vall de Boí hi ha 8 esglésies i una ermita declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO? Podeu aprofitar per descobrir l'Alta Ribagorça i, de passada, visitar el seu conjunt romànic. El que més destaca del conjunt romànic de la Vall de Boí és precisament el seu estil arquitectònic. Són construccions dels segles XI i XII que seguien el model del nord d'Itàlia, anomenat romànic llombard. Les seves característiques principals eren la funcionalitat, un acurat treball de la pedra, campaners de torre ben esvels i una decoració exterior a base d'arquets secs i bandes llombardes. Si aquests elements us sonen, és perquè probablement hagueu visitat o vist imatges de les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d'Arill la Vall, Sant Feliu de Barruera, la Nativitat de Durro, Santa Maria de Cardet, l'Assumpció de Coll i l'ermita de Sant Quirc de Durro. El romànic de la Vall de Boí és excepcional precisament perquè en un espai reduït concentra totes aquestes esglésies d'un mateix estil. Construccions que s'han conservat al llarg dels segles gràcies a l'aïllament de la zona. Per això tenim la sort de poder-les visitar i transportar-nos així al passat a través del patrimoni que va molt més enllà de l'arquitectura. Durant tot l'any podeu gaudir de la màxima expressió del romànic català a la Vall de Boí. Trobareu tota la informació i possibles rutes als webs vallboí.cat i centreromànic.com.
3: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
4: Programació.
5: Divendres 7 d'agost.
3: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
5: Dissabte 8 d'agost.
3: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
5: Diumenge 9 d'agost.
3: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
1: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
6: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
7: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
8: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: El temps.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
12: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
4: Bon dia, una situació molt tranquil·la i més aviat assolellada, la que tenim per endavant a les comarques de Girona aquest dimarts. Despertem amb alguns núvols baixos, amb mala visibilitat, sobretot al voltant del Cap de Creus, al igual que el Golf de Roses, però són núvols baixos, són boirines que s'han d'acabar desfent. Per tant, la tarda, o de fet ja des del migdia, el sol serà completament present a totes les comarques de la nostra demarcació. Aquesta tarda alguna nuvolada una mica més potent. Creixerà cap al Ripollès, sobretot a la Vall de Ribes i de Camprodon, però no acabaran desembocant en tempesta. I la temperatura avui puja 2 o 3 graus respecte ahir. Per tant, ja estarem parlant al voltant dels 34-35 graus a moltes viles com Girona Capital, Banyoles, Olot, fins i tot cap a Ripoll, cap a aquests 35-36 graus també en el cas de Santa Coloma de Farners o Figueres. Una tarda de més calor que ahir. N'estem pendents a la xarxa.
13: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
14: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
15: Bon preu i esclat.
16: Que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original. I amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom, no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
17: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.

0: El Festival de Peralada commemora el desè aniversari del seu campus d'estiu amb Niu, una nova creació del ballarí i coreògraf Aleix Martínez, on ha juntat per l'ocasió ballarins professionals del Ballet d'Hamburg amb joves promeses de la dansa de l'Alt Empordà, acompanyades de música en directe d'Arnau Obiols. Dimarts, única ocasió per veure'ls. Agnès Batlle.
1: Niu es concep com un lloc d'acollida, un refugi on créixer, un espai on les joves intèrprets poden experimentar, assumir riscos i començar a tastar un futur camí, guiats per professionals que els acompanyen en el seu primer vol. Des del mes de març que 8 ballarins del Ballet d'Hamburg viatgen a Peralada en caps de setmana fora d'horari escolar per preparar aquest espectacle debut per a 14 ballarines de diferents escoles altempordaneses. Fins ara els estudiants del campus eren espectadors privilegiats d'assajos i xerrades. Ara, en aquest desè aniversari, pugen a l'escenari de la mà de l'Aleix Martínez, primer ballarí del Ballet d'Hamburg.
2: En un món bastant convuls, bastant dislocat, on els ponts, el diàleg, que a vegades no, sembla trencar-se, crec que és important el compartir amb les noves generacions. I és important això, cercar aquest niu, aquest espai, on elles puguin sentir aquesta energia i puguin ser lliures per anar creixent.
1: Una nova creació que neix del vincle amb el territori per trobar una veu pròpia des de l'Alt Empordà, una llavor que planta el campus Peralada en el seu desè aniversari. Així s'hi referia el director del festival, Oriol Aguilar.
3: Crec que segurament és el projecte més rellevant i transformador que porta a terme l'equip del festival. Penso que la funció que fem amb el campus supera tot el que fem durant l'any per descobrir, per estimular, per reivindicar i postular veus pròpies des de l'Alt Empordà.
1: Niu serà en funció única al mirador del castell, el primer vol de les Orenetes.

0: costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
1: Vine a Empúria Brava. Bars, restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts. Al costat del mar, gratuïts. A l'estiu, tot és millor. Empúria Brava. Comissió de Festes d'Empúria Brava. Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empúria Brava. Bé, no?
2: A l'Espai Gironès, el temps no passa en hores.
3: Passa en somriures, passa en il·lusions, en emocions, passa entre... i oh!
2: Perquè a l'Espai Gironès, el temps passa en experiències.
3: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com.
2: Espai Gironès, 130 botigues, cinema i restaurants per gaudir.
4: Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.

0: A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges compromesos amb la teva salut.
1: Som persones tenint cura de persones.
0: Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
1: La dels metges.
2: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
3: Compartint emocions.
4: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
5: I parlant d'emocions,

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: I parlant d'emocions...
2: 90. Sopar popular Vila Sacra, estiu 2026.
3: Vine al sopar d'estiu d'aquest 2026. Dissabte 8 d'agost a les 9:30 del vespre al pati del Centre Cívic. Preus: adults 17 euros, menors entre 5 i 12 anys 11 euros. Menú: amanida de l'hort, arròs de carxofes i bolets. Postres: pa, aigua i vi. Cal apuntar-se i pagar a l'Ajuntament abans del dilluns 3 d'agost de 2026. Places limitades.

0: ara viene la morbosa.
1: Les situacions difícils, les vides complicades per culpa de les addiccions i les drogues no són irreversibles. Amb Equilibrium Centro hi ha sortida. Si ho necessites o saps d'algú que ho necessiti, posa't en contacte amb nosaltres. Som professionals contrastats en aquesta lluita. Possibilitat d'ingrés. Equilibriumcentro.com. Equilibriumcentro.com. Castelló d'Empúries. Primera visita gratuïta.

0: quines sensacions et queden al sentir això?
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Hola, molt bon dia. Per dir a l'Araceli, saludo, que tinc un bon dia. La felicito. Un petó molt fort.
3: Deixa un missatge.
4: Ràdio Vila-sacra.

0: Aquí actua amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir. 061 Salut Respon.
2: Suenen las bandas.
3: El programa dels dimarts a mitjanit.
2: Durante una hora el triángulo formado por las bandas de música, los autores que componen las obras y el público, que es el último vértice, serán los protagonistas.
4: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra.
5: La ràdio que s'entén intel·ligentment.
6: Tant si es vol com si no es vol. 107 FM i punt.
7: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
8: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Incendis forestals com els de Vilamadrid o Toledo, amb 60.000 evacuats, també del País Valencià, els de la Gironda, de França, on 220.000 persones han hagut de deixar les seves cases, obliguen a activar serveis de suport psicològic per atendre crisis d'ansietat i altres reaccions posttraumàtiques. L'atenció en els mateixos albergs que acullen els desplaçats té com a objectiu tranquil·litzar els afectats i ajudar-los a gestionar la crisi que comporta viure una experiència d'aquest tipus. Ens explica la Montse Poblet.
3: La Creu Roja és una de les entitats que ofereixen els serveis d'acompanyament psicològic quan els incendis obliguen a evacuar veïns, quan es cremen cases o quan hi ha víctimes. El més comú és que els desallotjats per un incendi es tranquil·litzin si se'ls dona informació i tenen cobertes les necessitats bàsiques, un lloc on estar-se, un endoll per carregar els mòbils o els medicaments que s'han de prendre. Resol això, professionals i voluntaris com en Jordi Puigneró miren de fer-los parlar per detectar el seu estat d'ànim i quin tipus d'ajut psicològic necessiten.
4: Un cop tens a la gent ubicada, llavors és quan comences a parlar i a escoltar, és el que més ens interessa. Necessites un cafè, vols prendre alguna cosa, vols prendre aigua. En el moment que jo li dono o menjar o aigua o cafè o una infusió, pam, ja entro.
3: En una situació com aquesta són comunes les crisis d'ansietat, negacions de la realitat i sobretot quan hi ha pèrdues, encara que només siguin materials, retrets i molta culpa. Jordi Martori, el responsable de l'equip d'intervenció psicosocial de la Creu Roja, ens explica que en la majoria de casos se supera al cap d'unes setmanes.
5: Hem d'intentar explicar que és una situació anormal que li provoca reaccions que són normals i aquestes reaccions les anirem treballant conjuntament durant tota la situació d'emergència. Et diem que ara, el més normal que durant un temps que t'acosti a dormir, que t'acosti a menjar, que estigues preocupat, que tinguis angoixa, doncs això anirà baixant a mesura que passi el temps i podràs dormir millor, tal qual. Si no pots, és el moment que has de buscar l'ajuda.
3: Martori subratlla el canvi que suposa en una emergència d'aquest tipus que prèviament ens hagin preparat. L'angoixa inicial es redueix substancialment si es té a punt el kit per sortir de casa, se sap com localitzar la família o quina és la millor manera d'actuar quan es tenen a prop les flames.
1: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: Llibres de ciència.
1: Aquesta setmana us proposem un llibre sobre investigacions recents en el camp de l'arqueologia i la paleontologia humana.
2: Es tracta de l'obra Desenterrando el pasado, editada conjuntament per la Fundació Palarc i RBA. Es tracta d'un recull de 6 projectes finalistes d'última edició del Premi Nacional d'Arqueologia i Paleontologia que promou aquesta fundació. Ens permet submergir-nos en algunes de les investigacions més originals i prometedores en aquest camp. I descobrirem, per exemple, detalls de la presència humana en jaciments que de Cantàbria al llarg de 400.000 anys, o l'origen i evolució de l'Homo erectus a l'Àfrica Oriental. El llibre també ens ajuda a conèixer el poblat neolític de la Draga Banyoles o els escenaris de la Segona Guerra Púnica a l'Alt Guadalquivir, entre d'altres tresors arqueològics. Tot plegat a través de 6 capítols, amb un relat molt clar i entenedor imatges representatives de cadascun dels projectes.
3: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
11: Bon dia, una situació molt tranquil·la i més aviat assolellada, la que tenim per endavant a les comarques de Girona aquest dimarts. Despertem amb alguns núvols baixos, amb mala visibilitat, sobretot al voltant del Cap de Creus, al igual que el Golf de Roses, però són núvols baixos, són boirines que s'han d'acabar desfent. Per tant, la tarda, o de fet ja des del migdia, el sol serà completament present a totes les comarques de la nostra demarcació. Aquesta tarda, alguna nuvolada una mica més potent creixerà cap al Ripollès, sobretot a la Vall de Ribes i de Camprodon, però no acabaran desembocant en tempesta. I la temperatura avui puja 2 o 3 graus respecte a ahir, per tant, ja estarem parlant al voltant dels 34-35 graus a moltes viles com Girona Capital, Banyoles, Olot, fins i tot cap a Ripoll, cap a aquests 35-36 graus també en el cas de Santa Coloma de Farners o Figueres. Una tarda de més calor que ahir. N'estem pendents a la xarxa.
12: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
13: A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa.
14: Bonpreu i Esclat.
15: Potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original. I amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
1: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.

0: El Festival de Peralada commemora el desè aniversari del seu campus d'estiu amb Niu, una nova creació del ballarí i coreògraf Aleix Martínez, on ha juntat per l'ocasió ballarins professionals del Ballet d'Hamburg amb joves promeses de la dansa de l'Alt Empordà, acompanyades de música en directe d'Arnau Obiols. Dimarts, única ocasió per veure'ls. Agnès Batlle.
1: Niu es concep com un lloc d'acollida, un refugi on créixer, un espai on les joves intèrprets poden experimentar, assumir riscos i començar a tastar un futur camí, guiats per professionals que els acompanyen en el seu primer vol. Des del mes de març que 8 ballarins del Ballet d'Hamburg viatgen a Peralada en caps de setmana fora d'horari escolar per preparar aquest espectacle debut per a 14 ballarines de diferents escoles altempordaneses. Fins ara els estudiants del campus eren espectadors privilegiats d'assajos i xerrades. Ara, en aquest desè aniversari, pugen a l'escenari de la mà de l'Aleix Martínez, primer ballarí del Ballet d'Hamburg.
2: En un món bastant convuls, bastant dislocat, on els ponts, el diàleg, que a vegades no, sembla trencar-se, crec que és important el compartir amb les noves generacions. I és important això, cercar aquest niu, aquest espai, on elles puguin sentir aquesta energia i puguin ser lliures per anar creixent.
1: Una nova creació que neix del vincle amb el territori per trobar una veu pròpia des de l'Alt Empordà, una llavor que planta el campus Peralada en el seu desè aniversari. Així s'hi referia el director del festival, Oriol Aguilar.
3: Crec que segurament és el projecte més rellevant i transformador que porta a terme l'equip del festival. Penso que la funció que fem amb el campus supera tot el que fem durant l'any per descobrir, per estimular, per reivindicar i postular veus pròpies des de l'Alt Empordà.
1: Niu serà en funció única al Mirador del Castell, el primer vol de les Oranetes.
4: Tu pots ser part del canvi. La ràdio, quan tu vulguis.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
6: Hola, què tal? Es trobàvem a faltar, sí, sí, com tothom ho diu, és veritat, us trobàvem a faltar molt, perquè en aquest horari estem acostumats a escoltar a la ràdio boleros, sardanes, cançons catalanes, i ei, benvinguts, vinga, molta força.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca.
7: Repetiràs.
9: Que llegamos tarde.
10: Braç a braç, així sortim al carrer. Anem a totes. Ens aixequem amb força. Mà a mà. Ens superem una vegada i una altra. Riem, ens emocionem, perquè amb tu no estem mai sols. Després de 85 anys treballant per una societat millor per a tothom, al grup social 11 tenim clar que la igualtat d'oportunitats es fa des del respecte. Braç a braç.

0: Quina calor. Vens a l'aigua?
1: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vilasacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
0: Ja, això passa.
2: Si vols deixar de patir, Ràdio Vilasacra de Bon Matí.
3: Bé, no?
4: Això és la caixa de sorpreses.
2: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: I parlant d'emocions.
3: 51.
4: Us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes.
5: Paraules de nen.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Un any poca solta? Un poema endevinalla? Un poema lliure? Ara ho descobrirem.
7: Hola, soc el Marc Satorra Villaró. El poema que he escollit es diu El poema de tot l'any i ho ha escrit Miquel Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè m'ha cridat l'atenció. Poema de tot l'any. Aquest poema de tot l'any és una endevinalla. Ningú no sap de quin any és i si algú ho sap, s'ho calla. És d'aquest any, de l'any passat, de l'any vinent, tal volta. És d'un any diurne i assenyat, o d'un any poca solta. Potser no cal saber-ne res, o no saber-ne massa, i vigilar on cau el pes. Quan fem alguna passa, perquè del temps el que se'n sap. És que no em té mesura i que jugar-ne és com jugar amb una criatura que tant si plora com si riu segur que no ens enganya i que per més que fem el viu al capdavall ens guanya. Aquest poema de tot l'any és un poema lliure si ens el prenem amb prou afany. Ens pot ajudar a viure.
6: Gràcies per recitar aquest poema tan diferent, Marc. Fins al proper embaladits. Adeu.
7: Adeu, embaladits.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: vida no és fàcil, ho sabem tots. Que tela, tela, el que hem de conèixer i veure cada dia, doncs per descomptat. Que hi ha cervells que no tenen remei i per això el mal no ens deixa estar tranquils. Què és el que et puc dir jo? Ara bé, entre nosaltres, aquí ens prenem tot amb molt de sentit de l'humor i et demanem disculpes si el nostre sentit de l'humor no és del teu estil. Entenem que per a gustos els colors i el nostre és el color de l'experimentació, la vida i l'alegria. Tu pots lliurement triar un altre color sense problema. És clar.
1: No es tracta només de reciclar. Cal reciclar bé, amb persones compromeses, professionals responsables, implicats en construir un món millor. Xavier, Maria, Antoni, Núria, Jordi, Laura.
2: Gent Ràdio Vila-sacra.
1: Perquè no és el mateix reciclar que reciclar bé.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Pareu bé l'orella.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
3: Bon dia. Jo el que vull dir, sabem que a la televisió hi ha molts muntatges, sabem, de sobres ho sabem això, però és la mateixa por a vegades de reconèixer que hi ha aquestes coses el que fa que ho neguin. I després hi ha la persona que no hi creu de res, que també ho respecto, i bueno, ja ho creurà un altre dia, no passa res. Valent? Jo ho sé. Bueno, pues això.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: La pregunta.
1: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
2: I parlant d'emocions...
3: 43.
4: Exacte. Si observem amb atenció al món i tenim present la quantitat de gent que sap tant de tot arreu, en tertúlies televisives i de ràdio, dins de grups i associacions de tota mena, si tenim present que en els segles que portem de món intel·ligent anem com anem, i a més, veiem que de solucions efectives de moment les justes, entendrem, o potser no, que a la 20 i a la 20, a la 20 bombant.

alabint i alabant, alabint bombant, i que cadascú funciona segons les seves capacitats. Potser per tot això, el tonto de l'amor me llaman.

0: casa.
1: Ei.
2: Benvingut. Records del meu marit, que m'ha d'estar dient que et doni records, i records meus, una abraçada molt forta.
3: A veure...
4: Hola, nano.
3: Hola, bon dia.
4: Ja està dit.
3: T'ha de sentir la teva veu, de veure't l'anonimat que estàs.
4: Ja està dit, vale.
3: Me n'alegro de sentir-te. Jo això sí, sempre ho he tingut molt clar. Ara, clar, sóc jo.
4: Ah.
3: Sé que m'explico?
4: Sí, sí.
3: Això sí que és bo.
1: Ja.
2: Mira, que jo ja us ho dic, que vosaltres no ho creieu,
3: A més a més, ens trobo que és molt positiu.
1: Això què és?
5: És...
6: El que no hi ha.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui, vaja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: www.puiginformacio-sobre-productes-que-poden-suposar-risc.cat.
5: Ara, per informar-te, orientar-te i assessorar-te sobre temes de consum, tens un web al teu servei. www.consum.cat, el portal del consum a Catalunya. Agència Catalana del Consum.
6: Generalitat de Catalunya.
7: Això és...
8: És meravellós.

0: anem a fer l'animal.
1: Ah, sí...
2: Bueno...
3: La veïna diu que no pugis, carinyo, que hi ha roba estesa. No entendré mai aquesta mania de no deixar-te pujar quan has estès la roba, si hi ha confiança.

mica de cuina, un gram de poesia, una onça de tendresa, un petricó d'entusiasme, una terça de solidaritat, una mesura d'il·lusió i un pessic de

0: amarillo claríssim. És clamorós el fora de joc.
1: Parlarem de les anxoves de l'Escala.
2: Bé, no és exactament les anxoves de l'Escala, parlarem de l'aigua de les anxoves, i d'alguna manera en aquesta línia de l'aprofitament i d'aquests productes que no acabem de fer-ne ús, no? Que ens els quedem mirant i els, la majoria de les vegades llancem, doncs parlarem de l'aigua d'anxova, no tireu l'aigua d'anxova. Yeah. Bé, l'aigua d'anxova és un producte, és que fins i tot hi va haver-hi un moment que aquest producte doncs, es va envasar i hi havia qui ho comercialitzava com un subproducte, que d'aquest hi havia un senyor que ho feia. I és un producte que ens serveix per moltíssimes coses. Imaginem-nos que volem coure un arròs amb sabor d'anxova, amb una anxova fresca, si tu vols, i amb una picada d'anxova confitada, però li volem donar un bon sabor d'anxova. Doncs amb aquesta aigua d'anxova ens quedarà la mar de bé. Al final no és més que un caldo. Imaginem-nos a l'hora d'acabar un suquet, Hem fet un suquet i en lloc de tirar-li sal, li volem donar una potència una miqueta més interessant. Doncs aquesta aigua d'anxova ens anirà molt bé. Però imaginem-nos, a més a més, que volem fer ja, en volem entrar més a la cuina, més creativa, i volem aprofitar aquesta aigua, doncs per macerar fins i tot un producte com vulguem fer un mar i muntanya, Imaginem-nos un xai, que li volem donar un toc diferent i molt... volem fer... acabar fent un mar i muntanya allà que corri algun escamarlà o que corri algun d'allò, doncs també és una molt bona manera de donar-li una cocció llarga i lenta i ben potent. En qualsevol cas, aquella aigua que ens deixa de l'anxova a l'hora, doncs, quan l'hem comprat amb sal, que us deia abans que era la bona manera de fer-ho, doncs aquesta aigua és molt, molt aprofitable.
1: Per tant, ja ho sabeu, no és que no falti res, sinó és que no s'ha de tirar de res.
3: Amb el número 1, amanida de formatge. Amb el número 2, verdures amb bolets. Amb el número 3, arròs caldós. Amb el número 4, canelons. Amb el número 5...
4: Informació, música, entreteniment...

0: gaudeix d'un dia diferent.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Una experiència única molt a prop teu.
3: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
4: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
5: Has sentit a parlar de Terrazó, espai gastronòmic?
6: Ei, què dius? Què aporta de nou?
5: És un espai gastronòmic únic on pots menjar. Et pots comprar vins de tot el món, menús per a totes les butxaques i un entorn molt agradable i festiu. I a més, la cuina està oberta tot el dia. Què esperes a conèixer-lo? Està al polígon Empordà Internacional, a Vilamalla.
7: Aquest estiu, refresca't com mai.
8: Aquabrava.
7: Tens emocions fortes a la zona Aqua X-Jam. I aventures molt divertides a l'Anaconda, la Cobra, el riu Amazones. Pels més petits, Tropic Island i Pirate Island. Descobreix el nou riu tranquil, totalment renovat, que ara ja no serà sempre tan tranquil.
8: Vine a Roses i viu l'estiu més emocionant.
7: A Aquabrava.
9: Psst, molt bé, no?
10: Encara no tens el teu Marcelinus?
11: Marcelinus és un jersei dissenyat i confeccionat íntegrament a Olot, amb una producció limitada. El jersei de tota la vida, amb un aire renovat i contemporani, però accessible, com tu.
10: Que no se t'escapi cap detall. Mira't la pàgina web marcelinus.cat i veuràs com fem els nous Marcelinus i on pots trobar-los.
11: Marcelinus, jerseis amb nom propi.

0: Radio Villa Sacra.
1: Radio Villa Sacra.
2: Oi.
3: Ja.
2: Ja, ja.
4: Hola, molt bon dia. A veure, jo voldria compartir una cosa amb vosaltres. Amb qüestió normal, que diguem-la, jo crec que el dormir és com l'exercici físic. El que passa, has de fer un exercici mental. Això és molt fàcil de dir i difícil de fer. Però amb una mica de constància sí que es pot aconseguir. A veure, jo tinc 68 anys, en la meva vida he pres una pastilla de dormir. Quan toco el coixí ja estic fort. Ja poden caure bombes, no sento res. Senzillament perquè m'he plantejat la cosa. Si hi ha problemes, i tothom en tenim de problemes, em sembla que jo, pues, en fi, alguna vegada més dels que em toquen, jo no, rumiant tota la nit, no faig res, no ho soluciono. Aleshores jo m'he fet el ferm propòsit. Dormir és per dormir. I preocupar-me, ja ho faré durant el dia. I a mi m'ha funcionat sempre molt i molt bé. Ara bé, ja dic, és un exercici, com si fos un exercici físic, passa que aquest és mental. I realment, quan arribes en aquest extrem, quan dius, aviam, veritat que quedant-me rumiant i donant voltes, no soluciono res, perquè no hi ha solució de moment, doncs res, i fabulosos els vostres programes, que sóc una addicta, eh?
5: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
6: Programació.
7: Divendres 7 d'agost.
5: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
7: Dissabte 8 d'agost.
5: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, Festa de l'Escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
7: Diumenge 9 d'agost.
5: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia ofici, solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
8: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
9: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.

0: estàs tota la tarda sola o alguna cosa, rumies molt la teva vida i et sents molt trist.
1: K25.
2: Per mi la soledat és tristesa.
1: K25.
2: La soledat, a no ser que tu vulguis, al moment que la vulguis dir vull estar sol, té que ser trista.
1: K25.
0: M'agrada a vegades estar sola, però no gaire.
1: K25.
2: Et transmet molt bones vibracions. Yeah.

0: El Festival de Peralada commemora el desè aniversari del seu campus d'estiu amb Niu, una nova creació del ballarí i coreògraf Aleix Martínez, on ha juntat per l'ocasió ballarins professionals del Ballet d'Hamburg amb joves promeses de la dansa de l'Alt Empordà, acompanyades de música en directe d'Arnau Obiols. Dimarts, única ocasió per veure'ls. Agnès Batlle.
1: Niu es concep com un lloc d'acollida, un refugi on créixer, un espai on les joves intèrprets poden experimentar, assumir riscos i començar a tastar un futur camí, guiats per professionals que els acompanyen en el seu primer vol. Des del mes de març que 8 ballarins del Ballet d'Hamburg viatgen a Peralada en caps de setmana fora d'horari escolar per preparar aquest espectacle debut per a 14 ballarines de diferents escoles altempordaneses. Fins ara els estudiants del campus eren espectadors privilegiats d'assajos i xerrades. Ara, en aquest desè aniversari, pugen a l'escenari de la mà de l'Aleix Martínez, primer ballarí del Ballet d'Hamburg.
2: En un món bastant convuls, bastant dislocat, on els ponts, el diàleg, que a vegades no, sembla trencar-se, crec que és important el compartir amb les noves generacions. I és important això, cercar aquest niu, aquest espai, on elles puguin sentir aquesta energia i puguin ser lliures per anar creixent.
1: Una nova creació que neix del vincle amb el territori per trobar una veu pròpia des de l'Alt Empordà, una llavor que planta el campus Peralada en el seu desè aniversari. Així s'hi referia el director del festival, Oriol Aguilar.
3: Crec que segurament és el projecte més rellevant i transformador que porta a terme l'equip del festival. Penso que la funció que fem amb el campus supera tot el que fem durant l'any per descobrir, per estimular, per reivindicar i postular veus pròpies des de l'Alt Empordà.
1: Niu serà en funció única al mirador del castell, el primer vol de les Orenetes.

Atenció, si us plau. Si reps un missatge de text, si reps un correo, si et truca una veu que sembla de la teva família, si et visiten a casa teva per a qualsevol tasca que tinguis que pagar. Atenció. Verifica bé la realitat del que et demanen o, en cas de dubte, truca a la policia de seguida. No deixis entrar desconeguts a casa. Prou d'estafes. Tu tens l'última paraula. És un consell de Ràdio Vila-Sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Des de juny, 40 confinaments per incendis forestals han afectat més de 140.000 habitants. Segons Protecció Civil, la simultaneïtat de les flames, la violència d'aquestes i la velocitat de propagació han causat un canvi d'estratègia. Ara el confinament es produeix a l'inici de l'episodi. Sergio Delgado, sotsinspector de Protecció Civil a la CN.
2: El que hi ha és un canvi molt clar en el moment que es fa el confinament. És a dir, estem fent confinament en els inicis dels incendis precisament a Quinta Dia Bombers per aquesta velocitat que tenen les afectacions inicials, avançant no sempre al potencial més o menys probable que pot tenir l'incendi.
1: Delgado assenyala que el sistema de missatges és alerta, ha agilitzat molt la tasca de comunicació per part dels efectius, però matisa, no és infal·lible i cal valorar cas a cas. Si rep una ordre de confinament, les recomanacions inclouen tancar portes i finestres i tapar aquelles escletxes per on pugui colar-se el fum.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: Arriba l'estiu i arriba la Cua Brava.
4: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
3: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
4: A partir de 16 anys, Aquax Jump.
3: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
4: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.
1: Cançons amb història per gent amb química. Ja...

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Quina raó mou el teu món? Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Iaia.
4: Mana.
3: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa.
4: Beneit, que no saps que hi ha un eclipse.
3: Un eclipse?
4: Sí.
3: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
4: Esclar, home. El 12 d'agost es farà fosc una part de Catalunya.
3: I a quina hora?
4: A 8:45. Que no ho sabies?
3: Doncs fas bé de dir-m'ho, ja estaré al cas.
4: Aquesta canalla, sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
3: I anirem junts, iaia?
4: I tant que sí. Ja pots preparar la fogoneta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
3: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
4: Mira, quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
3: Ah, sí?
4: Però era molt petita, que no me'n recordo molt gaire. El plan va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.
5: Apuja el volum.
6: Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues amb el lleu origen. Ep. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.
7: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.

0: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
1: El poder de les paraules.
2: Ho entens, oi?
3: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
4: Perdona? Menye, menye.

0: viatge en el temps. Vols deixar-nos un missatge?
1: Soc Sunción, soc de Peralada, jo. Xavier, mira, vam fer formatge a casa. S'agafa 4... Jo, bueno, dic les quantitats que jo he fet. Es pot fer litres de llet que vulguis. 4 litres de llet. Es pot fer amb quall, amb llimona, amb suc de llimona o amb vinagre. Jo ho faig amb vinagre. El vinagre, jo agafo un vinagre de poma, així no té tant gust. O sigui, 4 litres de llet, un got de vinagre, la llet es posa a bullir, primer, i després deixa que refredi una miqueta. Si tira el vinagre, s'espera una miqueta, després es remena i se separa el suero, saps? I llavors s'agafa i es posa en un colador molt fi, molt fi, molt fi. I es deixa que es vagi escorrint bé i ja està. Res més. S'hi pot posar una miqueta de sal si es vol que tingui més gust. I si no, sense sal. S'hi pot posar fines herbes, però la cosa està amb la llet i que la quallis. I ja dic, és molt fàcil. Adeu.
0: Si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
2: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
3: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

Saps que pots demanar una segona opinió? En moments vitals necessites les millors estratègies mèdiques. A Life Melior les tindràs. Més informació a lifemelior.com o trucant al 93 85 123 85. Life Melior, la teva segona opinió.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant el 2025, un 13% més que l'any anterior. La major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i donacions. Els tècnics de l'Agència Tributària Catalana han destapat 137 milions d'euros en impost de successions, 100 milions en el patrimoni i 81 en el de transmissions, els tres principals impostos que recapta la Generalitat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més, sinó que l'Agència Tributària té més mitjans per combatre el frau.
2: Anem augmentant la capacitat de l'Agència Tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar

0: més frau fiscal amb l'esforç que està fent doncs, l'agència tributària amb tots els seus serveis.
1: Romero assegura que treballen per reduir la bretxa fiscal, la diferència entre la que s'hauria de recaptar i el que realment s'ingressa.
2: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
3: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

Els koales són marsupials icònics d'Austràlia, coneguts per la seva dieta a base de fulles d'eucaliptus i el seu estil de vida sedentari. Tot i això, l'origen del seu nom té una connexió inesperada amb la seva forma d'alimentar-se. La paraula koala prové del terme gula, de la llengua aborigen d'Aruk, que habitava la regió de Sydney on es troben aquests animals. Gula significa no beure, cosa que sembla estranya considerant que tots els animals necessiten aigua per sobreviure. L'explicació rau que els koales obtenen la major part de la humitat que necessiten a les fulles d'eucaliptus que consumeixen. Aquestes fulles són riques en aigua i, juntament amb la rosada que s'acumula al seu pelatge a la nit, en tenen prou per cobrir les seves necessitats hídriques.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: De vegades cal fer una pausa per saber millor què hi ha, on ser, i el més important, en companyia de qui.

0: en la varietat i el gust.
1: I en la qualitat, la nostra diferència.
2: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
3: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
4: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
0: M'interessa.
5: A Jardineria Martí portem més de 50 anys assessorant i oferint tot el necessari per tenir cura del teu jardí. Comptem amb el més ampli assortit en fruiters, flors de temporada, arbustos, arbres, plantes aromàtiques, testos, jardineres i ara també un gran assortit amb gespa artificial. Us esperem de dilluns a diumenge a la carretera de Roses. Jardineria Martí, més de 50 anys cuidant dels jardins de la comarca. Telèfon 972-510452.
2: Avancem junts.
6: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
7: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
8: Benvinguts a Pagès. Ara, cada cap de setmana. Viu l'experiència de la mà dels nostres pagesos i productors, que t'obriran les portes de casa seva entre camps, ramats, barques i obradors. Tasta els productes de proximitat que elaboren. Lleva't a llocs que et deixaran sense paraules i omple el rebost comprant a productor. Gaudeix el doble de l'experiència amb el carnet.

0: El Festival de Peralada commemora el desè aniversari del seu campus d'estiu amb Niu, una nova creació del ballarí i coreògraf Aleix Martínez, on ha juntat per l'ocasió ballarins professionals del Ballet d'Hamburg amb joves promeses de la dansa de l'Alt Empordà, acompanyades de música en directe d'Arnau Obiols. Dimarts, única ocasió per veure'ls, Agnès Batlle.
1: Niu es concep com un lloc d'acollida, un refugi on créixer, un espai on les joves intèrprets poden experimentar, assumir riscos i començar a tastar un futur camí, guiats per professionals que els acompanyen en el seu primer vol. Des del mes de març que 8 ballarins del Ballet d'Hamburg viatgen a Peralada en caps de setmana fora d'horari escolar per preparar aquest espectacle debut per a 14 ballarines de diferents escoles altempordaneses. Fins ara els estudiants del campus eren espectadors privilegiats d'assajos i xerrades. Ara, en aquest desè aniversari, pugen a l'escenari de la mà de l'Aleix Martínez, primer ballarí del Ballet d'Hamburg.
2: En un món bastant convuls, bastant dislocat, on els ponts, el diàleg, que a vegades no, sembla trencar-se, crec que és important el compartir amb les noves generacions. I és important això, cercar aquest niu, aquest espai, on elles puguin sentir aquesta energia i puguin ser lliures per anar creixent.
1: Una nova creació que neix del vincle amb el territori per trobar una veu pròpia des de l'Alt Empordà, una llavor que planta el campus Peralada en el seu desè aniversari. Així s'hi referia el director del festival, Oriol Aguilar.
3: Crec que segurament és el projecte més rellevant i transformador que porta a terme l'equip del festival. Penso que la funció que fem amb el campus supera tot el que fem durant l'any per descobrir, per estimular, per reivindicar i postular veus pròpies des de l'Alt Empordà.
1: Niu serà en funció única al mirador del castell, el primer vol de les Orenetes.

0: Quina calor. Vens a l'aigua?
1: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vila-sacra sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà, lluny de tanta viralitat absurda.
0: Ja, això passa.
2: Informació, música, entreteniment.
3: Voleu fer realitat la dita com a casa en lloc?

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: El teu dossi em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
3: D'amor?
2: Sí.
3: Quan?
2: Aviat.
3: Aviat?
2: Molt aviat.
3: Molt aviat?
2: Ja?
3: Ja?
2: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: desperta la teva olor. El perfum del més natural. Allò que m'omple de vida. Et miro, observo cada detall, cada racó. Et toco la teva essència, el que eres i amb el que t'has convertit. I mentre et tasto, et sento... I m'agrada quan em crides, quan m'ajordes i em fas invencible. I és en aquest moment quan parlem de tu, d'aquelles nits més afables, dels records que mai oblidarem. I et gaudeixo en una explosió de sabors, l'essència de la nostra terra, d'allò que s'apodera de tots els racons del meu paladar. I allò que em fa sentir, el que representes, el que inspires, el que t'identifica. I un silenci. Per notar-te tal com ets i saber d'on vens. Per olorar-te, sentir-te, tastar-te, tocar-te, mirar-te i fer-ho en cada moment.
1: Vila-sacra, la capital del món.
0: Perquè quan estic amb tu, em despertes els cinc sentits.

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jump.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Des de mitjans del mes de juny, a la badia dels Alfacs, la temperatura marina supera els 28 graus, el límit considerat crític per a la mortalitat del musclo. Els aqüicultors de la zona veuen amenaçada la producció abans de finalitzar la campanya habitual. Margarita Fernández, investigadora de l'IRTA.
4: I això representa que cada any s'avança les situacions aquestes de onades de calor, no? D'onades de calor també no només a l'atmosfera, sinó també a la mar, més pronte, són més intenses i donem més temps. I això condiciona molt el cultiu.
3: En aquest context de crisi ambiental s'estudia implementar noves vies d'adaptació per al sector del mol·lusc.
4: Una opció és el cultiu en sistemes de l'online, en aigües exteriors, però és tota una metodologia bastant diferent de la que es fa ara en aigües més confinades, aigües més tranquil·les, i fer la producció en aigües exteriors representa un canvi, no?, de tot el sistema de cultiu.
3: La cria del mol·lusc es considera una activitat econòmica fonamental per al territori, que cada vegada es mostra més vulnerable als efectes del canvi climàtic.
2: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
5: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
6: 3, 2, 1, ja!

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: I parlant d'emocions.
2: 14.
3: Sabies que...
4: Hi ha un lloc a la Terra on el dia i la nit duren gairebé el mateix durant tot l'any. És a prop de l'Equador, la línia imaginària que divideix el planeta en dos hemisferis. Mentre que a les latituds altes la durada del dia varia molt entre l'estiu i l'hivern, a l'Equador els canvis són mínims. La majoria dels dies de l'any, el sol surt cap a les 6 del matí i es pon cap a les 6 de la tarda, de manera que hi ha aproximadament 12 hores de llum i 12 de foscor. Això passa perquè l'eix de la Terra està inclinat a uns 23,5 graus, però aquesta inclinació afecta sobretot a les zones allunyades de l'Equador. Als pols es poden arribar a veure mesos sencers de llum o de foscor, mentre que a l'Equador la trajectòria aparent del Sol canvia molt poc al llarg de l'any. Aquest fet té conseqüències importants sobre el clima i els ecosistemes. Moltes plantes i animals tropicals no depenen tant de la durada del dia com de les estacions humides i seques.
5: Estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió,
3: ràdio,
5: emoció. Ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques de casa teva. On si no? Casa teva.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Saps que el teu salari podria ser força més alt en una Catalunya independent? Entra al web ccn.cat i recalcula el teu salari a l'apartat Nòmina Catalana. Descobriràs el que et costa pertany a Espanya. Vols seguir així? Recorda, Nòmina Catalana a ccn.cat. CCN, Cercle Català de Negocis. Empresaris i professionals per l'estat propi.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: Un home amb diversos antecedents ha estat detingut després de provocar un incendi al costat d'un transformador d'Endesa situat al Parc de les Aigües de Figueres, a l'altura del carrer del Rec Arnau. Segons ha informat l'Ajuntament de Figueres, l'individu hauria encès roba vella a tocar de la instal·lació elèctrica. El foc ha provocat danys lleus al transformador, però no ha causat ferits ni ha afectat altres elements de la zona. L'home, amb diversos antecedents, pel carrer. Els socorristes alerten d'un excés de confiança a les platges. El mar és un medi contrari a la vida humana i anem sobrats de xulos de platja, ens diuen. Les empreses de salvament reivindiquen més conscienciació, cervell i cultura marítima per evitar ofegaments. Els hostalers de la Costa Brava mostren sensibilitat pel català, però tenen dificultats per trobar personal que el parli. Molts dels nouvinguts passen del català, ens comenten. És una de les conclusions de la campanya El català et serveix, del Consorci per a la Normalització Lingüística, que ha visitat una setantena de negocis. Amb lo bonic que és veure i escoltar joves i nens parlant el català que viuen i estimen la terra que els acull.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
4: Ja pots donar-te cops de cap contra la paret. Res no ressona tant com el nostre so potent.
5: Això no és una ràdio. És una mega ràdio.
6: És la mega ràdio.
7: Que bé ens passes.
8: Tant com les formiguetes. Cada dia recollim les millors cançons per portar-te-les una rere l'altra. I amb aquest resultat...
9: La Maroteca de la Ràdio.
10: La li la li la i la i la. La li la la la la la i la i la.
11: Doncs bé, aquí continuem i a més continuem amb alegria, continuem amb ganes, continuem amb trucades. En trucades de, i a més en tenim tres i aquesta seria la quarta. Un moment. Doncs despenjo el telèfon ara. En aquest moment el l'haig de despenjar perquè ens us dic, si voleu sortir per antena i em diu que no, doncs malament. Què dèiem? Què fas, això?
12: Què dius?
13: Aquest estiu,
14: Ràdio Vilassacra.
13: Protegeix-te amb l'ABC de la calor.
14: I Ràdio Vilassacra.
13: Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret.
14: I Ràdio Vilassacra.
13: Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre.
14: I Ràdio Vilassacra.
13: Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
14: I Ràdio Vilassacra.

Llançà ha inaugurat l'exposició Tribut al mar i a la seva gent, una retrospectiva de l'obra d'Agustí Masvidal a la segona planta de la Casa del Mar, al Port. L'obra de Masvidal és el fruit d'una passió vital pel dibuix i la pintura. Tot i que era farmacèutic de professió, el seu entorn el definia com un naturalista i artista devot, sempre disposat a recórrer el paisatge per capturar-ne l'essència. L'exposició recull obres que han estat catalogades pel Centre d'Art d'Època Moderna de la Universitat de Lleida. Es diu que Masvidal tenia una tendència compulsiva a dibuixar, dominant tècniques com el clarobscur i el trasvalós per donar un realisme i moviment excepcionals a les seves peces. A les parets de la Casa del Mar s'hi reflecteix la vida quotidiana del Llançà de l'època, des de les escenes de pescadors cosint les xarxes fins a detalls minuciosos de la botànica local i l'arquitectura del municipi. La família de l'artista ha sigut la impulsora d'aquesta iniciativa, cedint el llegat per compartir-lo amb tot el poble. L'exposició es podrà visitar gratuïtament a la Casa del Mar fins al dia 29 de juliol.

0: un somriure, una il·lusió.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt. Des de l'Alt Empordà al món, avui Sant Pere Pescador.
2: A Sant Pere Pescador han fet ple les pomeres. Al maig, núvols i festeres, totes llum i totes flor, despleguen les cavalleres, i així que ve la tardor. El fruit corulla les branques arrodonit, en saó, en un esclat temptador que enrama filats i tanques. Si no tenen la claror de quan eren totes blanques, condensen la vermellor primerenca que il·lumina la galta encerada i fina de l'infant sa i vividor, mentre el pes de la branca inclina a les mans del collidor. En un pla desert de comes, pomeres en abundor i petit món en munió, amb la pell plena d'aromes i un cor sense passió, arreu pomes, pomes, pomes. Qui en vulgui captar el color que de sota el sol fulgura, fer-ne bona la confitura o sobre el caliu en flor, tastar-ne la carnadura, cal que vagi a l'aventura per Sant Pere Pescador.

0: Emma!
1: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
2: Paraules de nen.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara us aviso que el poema que sentirem ens farà obrir la gana, perquè parla d'una manera de preparar el pa molt bona, però el sentim i decidim si és veritat que ens agrada.
5: Hola, sóc el David Minyes Puig. El poema que he escollit es diu Pa amb tomàquet i ho ha escrit Miquel Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè m'agrada el pa amb tomàquet. Pa amb tomàquet. Deu anys dos ser catalans per menjar bon pa amb tomàquet amb un raig d'oli discret i un pols de sal si fa falta. Pa de pagès si pot ser, que és més bo, és que és més saborós que els altres. I tomàquet ben madur, però que no sigui massa. Deu anys d'un tall de pernil o llonganissa ben ampla perquè acompanyin el pa ben sucadet amb tomàquet. Pernil de bon mastegat, llonganissa de la plana, que els osonecs en això tenim molta nomenada. Déu ens do tot el que he dit i bons amics a la taula per compartir el que mengem i petar la xerrada, que conversar amb els amics sempre sol desperta gana i el menjar, si és compartit, resulta més saludable. Que el Martí i Pol.
4: I tant! Ens agrada moltíssim el pa amb tomàquet i la poesia ben amanida en tendresa i felicitat. Gràcies, David, per escollir aquest preciós poema. Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.

0: la vida no és fàcil, ho sabem tots. Que tela, tela, el que hem de conèixer i veure cada dia, doncs per descomptat. Que hi ha cervells que no tenen remei i per això el mal no ens deixa estar tranquils. Què és el que et puc dir jo? Ara bé, entre nosaltres, aquí ens prenem tot amb molt de sentit de l'humor i et demanem disculpes si el nostre sentit de l'humor no és del teu estil. Entenem que per a gustos els colors i en nostre és el color de l'experimentació, la vida i l'alegria. Tu pots lliurement triar un altre color sense problema. És clar.
1: Has sentit a parlar de Terrazó Espai Gastronòmic?
2: Ei, què dius? Què aporta de nou?
1: És un espai gastronòmic únic on pots menjar. Et pots comprar vins de tot el món, menús per a totes les butxaques i un entorn molt agradable i festiu. I a més, la cuina està oberta tot el dia. Què esperes a conèixer-lo? Està al Polígon Empordà Internacional, a Vilamalla.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: La vila de Sant Pere Pescador és l'únic municipi de l'Alt Empordà que s'ha presentat a la segona convocatòria del Pla de Barris. En la primera convocatòria es van atorgar 14,9 milions a Figueres per al projecte de transformació del sector oest. L'associació Altamariu de Castelló d'Empúries aspira a duplicar usuaris i crear un centre especial de treball. L'associació busca noves famílies per oferir un projecte laboral digne i autònom, combinant teràpia ocupacional amb remuneració. Baixen les ruptures matrimonials a les comarques gironines, però creixen els divorcis de mutu acord. Els jutjats gironins han registrat 353 demandes el primer trimestre del 2026, un 3,6% menys que l'any passat, mentre que els divorcis consensuats han passat de 225 a 253.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions.
0: 56.
3: De tota la vida.
4: A la vida cal tenir clar quina història vols al teu dia a dia. Que vols xerrar, xerrar i xerrar, tens multitud de xats a internet. Que vols hores i hores d'evadir-te del món i perdre hores i hores jugant, tens el videojocs. Que vols sèries, pel·lícules, concursos, tens les plataformes On Pagant Sant Pere Canta. Que vols aparentar, enganyar o simplement xafardejar, tens les xarxes socials. Que vols follons, merder, problemes i preocupacions carregades de propaganda contínua, tens la tele. Ara bé, si tu mentre fas el dinar, fas tasques de casa, neteges l'armari o et relaxes al jardí, vols sensacions seleccionades, tens Ràdio Vilasacra.
5: I gratis.
4: I tothom ho té ja prou clar, hores d'ara. Marta Burniol, Sant Pere Pescador.
2: I parlant d'emocions.
0: 83.
6: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
7: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vilasacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
8: Programació.
9: Divendres 7 d'agost.
7: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
9: Dissabte 8 d'agost.
7: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vilasacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vilasacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 10:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. al Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
9: Diumenge 9 d'agost.
7: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia ofici, solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert, ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
5: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
8: Organitza l'Ajuntament de Vilasacra. Col·labora la parròquia de Vilasacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vilasacra, Vilasacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vilasacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaur, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vilasacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vilasacra.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
4: Oh. Ole.
3: Oh.
4: Ole.
3: Oh,
5: ara veïns, un nou Supeco t'espera al carrer Alexandre d'Olofeu 7 a Figueres. Si ja coneixes Supeco, no cal que t'expliquem que tenim els millors preus, perquè estalvis en la teva compra. Perquè si és el mateix i costa menys, doncs millor. Supeco, el teu super econòmic.
6: Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma.
7: Ja has trobat Ràdio Vilasacra i sentiràs la millora.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Tribunal de Violència contra la Infància i l'Adolescència, que va començar a funcionar a principis d'any, ja ha obert 1.700 assumptes penals i 27 sumaris, per la qual cosa el deganat de Barcelona reclama que es creï una segona plaça de jutge. Escoltem la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando.
2: Son causas que afectan todas a víctimas vulnerables, son todo menores los afectados y todas tienen carácter preferente. Por tanto, entendemos que es un servicio que requiere una especial dedicación y mayores recursos.
1: Aquesta nova secció investiga de manera exclusiva tots els assumptes penals en què la víctima és un menor d'edat, no només per delictes violents, com el cas del nadó maltractat a Barcelona. També aborda tot el que està relacionat amb l'impagament de pensions als fills o pornografia infantil. El deganat remarca, per tant, que tots els temes que es porten des d'aquí són preferents perquè les víctimes sempre són vulnerables.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
3: Cada dia fes clic i escolta el que passa a casa teva.

0: Benvinguts a la ràdio.
1: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
2: Contestador 972-51-1268.
1: Què pots dir el que vulguis?
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
1: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
2: Contestador 972-51-1268.
1: Pots dir el que realment et dongui la gana.
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Bon dia a tothom. Mira, tots els avis que estan jubilats que els han agafat els diners als bancs. D'això ningú en parla. A tots els que ens han fotut tots els estalvis no ens donaran ni un cèntim. Vull dir, però hi ha molta gent que està jubilada que n'hi ha que tenen més de 100 anys i els hi han agafat tots els diners. D'això ningú en parla. I és una gota de tant en tant.
6: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Si quelcom no vols escoltar, res més fàcil que canviar.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: tots els oceans i mars de la Terra estan actualment afectats pel canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat i la contaminació. És la principal conclusió del novè informe sobre l'estat dels oceans del Servei de Vigilància Marina del programa de la Unió Europea Copernicus. L'escalfament de les aigües i la ràpida pujada del mar suposen un risc per a la població, les infraestructures i el patrimoni cultural, i Espanya és un dels països més afectats, segons ha advertit l'oceanògrafa Lorena Moreira, col·laboradora en aquest informe.
1: Europa, casi 200 millones de personas viven cerca del mar y España está en primera línea de esta crisis, desde las inundaciones hasta la erosión que afecta al Mediterráneo.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

0: GironaNotícies.com.
1: La informació més propera de les comarques gironines. Agenda, loteries, calendari, propostes, temps.
2: GironaNotícies.com.
1: El teu punt de referència a internet. Cada dia, cada hora, tot el que cal saber a GironaNotícies.com.
0: GironaNotícies.com.
1: La informació tal com cal.
3: El mitjà valent. Apostem per la llibertat d'expressió.

0: radicals lliures que són els responsables de l'oxidació del nostre organisme. Així doncs, és un bon aliment per a aquells que pateixen nivells elevats de colesterol en sang. A més, com diuen els anglesos, an apple a day keep the doctor away. Una poma cada dia manté el metge allunyat.
1: I és que els productes catalans són salut.

Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Quan ets davant d'un expert, de seguida te n'adones. Per això, quan comptes amb la teva gestoria, saps que estàs en bones mans. Siguis empresa o particular, la nostra experiència és la teva tranquil·litat. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats. Mirem per tu.

0: En el 107 de la FM.
1: Apunta bé.
2: La música de la teva vida.
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres per somiar.
1: Poesia tot l'any, de Ramon Besora. Publicat per Meraki. Recomanat a partir de 8 anys.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: I ara passem per França. Detingut a París un home de 31 anys que va atacar amb dos ganivets tres dones a prop de la Port de Clichy, al nord de la capital. Clàudia Serra.
2: Les autoritats franceses no han comunicat de moment cap hipòtesi sobre els motius de l'atac. Sí que han explicat que en ser detingut el suposat atacant ha fet declaracions incoherents. Laurent Núñez és el ministre de l'Interior francès.
3: Estem treballant per verificar la identitat del suposat autor perquè no portava cap document que el pogués identificar quan ha estat detingut. Hem de ser molt prudents a l'hora de parlar del mòbil d'aquests fets extremadament violents que evidentment condemno fermament.
2: Les dones tenen 19, 24 i 36 anys. Dues estan ferides greus i una menys greu, però segons les autoritats franceses la seva vida no corre perill.
4: Vés a saber, tot és possible.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Jess?
3: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
4: Radio Vila Sacra!
3: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
4: Radio Vila Sacra!
3: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
5: Perquè ho tinguin en compte.
6: Amb la col·laboració de BN Group.
7: Imagina, crea, sorprèn-te.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
1: Oi que hi ha dies que et vindria molt de gust fer una bona botifarra? A nosaltres ens passa, i de fet les fem cada dia, ben fresques i amb la millor recepta, cuidant l'alimentació del bestiar i elaborant-les amb els millors magres. Així aconseguim aquest gust característic tan sabrós. Bonària, directe del camp. Vinga, anima't, que realment n'hi ha per fer una bona botifarra ben sovint.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: A la Jonquera hi ha un centre comercial on trobaràs el teu pla perfecte. Botigues de grans marques, espais outlet, deliciosos restaurants, un gran bufet, supermercat, espai infantil i aparcament gratuït. Què esperes per venir? Gran Jonquera Outlet and Shopping, el teu pla perfecte.

0: FM.
1: Instal·lacions Adrià Serra.
2: Aigua, gas, calefacció, aire acondicionat.
1: Els millors professionals a la comarca els tenim al carrer Tirso de Molina de Roses. Instal·lacions Adrià Serra.
2: Sol·liciti pressupost sense compromís al telèfon 69-237-9440. 69-237-9440.

0: El Festival de Peralada commemora el desè aniversari del seu campus d'estiu amb Niu, una nova creació del ballarí i coreògraf Aleix Martínez, on ha juntat per l'ocasió ballarins professionals del Ballet d'Hamburg amb joves promeses de la dansa de l'Alt Empordà, acompanyades de música en directe d'Arnau Obiols. Dimarts, única ocasió per veure'ls, Agnès Batlle.
1: Niu es concep com un lloc d'acollida, un refugi on créixer, un espai on les joves intèrprets poden experimentar, assumir riscos i començar a tastar un futur camí, guiats per professionals que els acompanyen en el seu primer vol. Des del mes de març que 8 ballarins del Ballet d'Hamburg viatgen a Peralada en caps de setmana fora d'horari escolar per preparar aquest espectacle debut per a 14 ballarines de diferents escoles altempordaneses. Fins ara els estudiants del campus eren espectadors privilegiats d'assajos i xerrades. Ara, en aquest desè aniversari, pugen a l'escenari de la mà de l'Aleix Martínez, primer ballarí del Ballet d'Hamburg.
2: En un món bastant convuls, bastant dislocat, on els ponts, el diàleg, que a vegades no, sembla trencar-se, crec que és important el compartir amb les noves generacions. I és important això, cercar aquest niu, aquest espai, on elles puguin sentir aquesta energia i puguin ser lliures per anar creixent.
1: Una nova creació que neix del vincle amb el territori per trobar una veu pròpia des de l'Alt Empordà, una llavor que planta el campus Peralada en el seu desè aniversari. Així s'hi referia el director del festival, Oriol Aguilar.
3: Crec que segurament és el projecte més rellevant i transformador que porta a terme l'equip del festival. Penso que la funció que fem amb el campus supera tot el que fem durant l'any per descobrir, per estimular, per reivindicar i postular veus pròpies des de l'Alt Empordà.
1: Niu serà en funció única al Mirador del Castell, el primer vol de les Oranetes.
4: Tu pots ser part del canvi. Què?
5: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
4: Quan?
5: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
4: On?
5: Boadella i les Escaules.
6: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
4: Què?
5: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
4: Quan?
5: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
4: On?
5: Boadella i les Escaules.
6: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte en retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
4: Què?
5: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
4: Quan?
5: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
4: On?
5: Boadella i les Escaules.
7: Més informació al web vila.amb.alta.cat/festival-mig fem-mig

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
3: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.
4: Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Entra a comerlin.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlin. Conservem la teva energia.
5: Tranquil·lament, en col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

0: Pots alimentar el teu cervell com vulguis. Això sí, després no et queixis de la teva realitat mental.
1: A Ràdio Vila-sacra, contingut mesurat per especialistes, amb l'ajut d'intel·ligència artificial.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara?
3: El govern espanyol limitarà a 700 euros la despesa total que es pot gastar en un dia per jugar per internet. L'administració controlarà tots els dipòsits en diversos operadors de jocs d'atzar i d'apostes online per controlar el límit que els jugadors es poden gastar al dia, a la setmana i també al mes. El límit setmanal són 1.750 euros i el mensual 3.300. A més, l'executiu prohibeix hipotecar l'habitatge com a aval per poder continuar jugant o per saldar deutes. Fins ara es controlava els diners que el jugador tenia en un operador concret i amb aquest canvi de normativa es té en compte el total de diners que hi ha en tots els dipòsits que té l'usuari a les plataformes de joc o d'apostes. La mesura entrarà en vigor al març de l'any que ve, però el 25 de desembre d'aquest any es començarà en període de proves.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
4: Proximitat.
5: Participació.
4: Educació.
5: Informació.
4: Connexió.
5: Companyia.
4: Cultura.

0: Perdona, qui ets? Què fas?
1: Tranqui. No em diràs que no m'ho estaves demanant? Si portes tota l'estona ensenyant-me les croquetes descaradament.
0: Tu el que tens és un morro que te'l trepitges.
1: No, però que això que és humà. Que si em provoques, doncs pico.
0: Violent, oi? Doncs en el sexe això encara passa. Per una nova cultura del consentiment.
2: Generalitat de Catalunya.
3: Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vilasacra.
4: És molt divertit, s'ho passen molt bé.
5: Escolta.
6: I aquí, pues, hace la memoria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
7: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
8: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.

0: torna a connectar amb la vida.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: És estimar la meva família i la música.
1: Ràdio Vila-sacra.
3: És viure sempre amb total creativitat.
1: Ràdio Vila-sacra.
3: És posar el meu granet de sorra perquè les coses avancin.
1: Ràdio Vila-sacra.
3: És mantenir la passió per la música tota la meva vida.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: La meva revolució i la música.

0: Impulsem la cultura.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: WhatsApp.
3: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari. I em ve molt de gust felicitar-te per molts anys ja, dir-te que ets molt bona gent. Per molts anys.
4: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.

0: obrint esperances. Som aquí, buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat, el teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies. Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
5: Gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Radio Vila Sacra, senzillament. On et ve de gust que anem a dinar avui?
6: Sempre amb Ràdio Vila Sacra.
0: I això?
6: Cal saber triar en temps estranys.

Aquest estiu descobreix el Teatre Museu Dalí de nit, on podràs gaudir d'una nova experiència visual i sonora a l'aire lliure. Visita el de nits envoltat d'una atmosfera relaxant i inspiradora. De l'1 al 23 d'agost, entre 2:15 i les 12, i deixa't sorprendre per la màgia dels seus espais. Reserva la teva entrada a salvador-dalí.org.

0: de 10. Foc, carn i bon rotllo a bon preu i esclat.
1: Informació, música, entreteniment. Mare meva, quin somni.
2: Tens plans per aquest estiu? Abans de marxar, organitza una activitat solidària. Vagis on vagis. Siguis on siguis. Col·labora amb el Banc dels Aliments. Aquest estiu la fam no fa vacances.
3: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
4: Tria Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.

hem de parlar d'aquest festival dels Sons del Món i que, doncs, tornarà a reunir molts artistes del panorama actual. Serà fins al 21 d'agost a la Ciutadella de Roses. Diversos cellers també de la denominació d'origen Empordà acolliran una programació que combina grans noms de la música amb concerts en petit format. En aquesta 19a edició hi ha grans artistes com Pablo Alborán, Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosana, Niña Pastori, Laxan Busto, Els Gossos, Fangoria, entre molts altres, i també sonaran cançons com aquestes.

0: primera temporada.
1: Per conèixer tots els detalls d'aquest festival, saludem a en Carles Tereijo, ell és cap de comunicació dels Sons del Món. Carles, bon dia.
2: Molt bon dia, Maria, moltes gràcies per la trucada.
1: Amb quines sensacions afronteu l'estiu? Perquè s'allargarà fins al 21 d'agost, això.
2: La paraula que defineix l'estat d'ànim de l'equip és il·lusió. Ja és la 19a edició d'aquest festival, que està consolidat com un dels més importants de la Costa Brava, i amb moltes ganes de poder celebrar els concerts, de rebre els espectadors i de viure 3-4 setmanes que tenim per davant oferint a la gent experiència úniques i experiències que facilitin un estiu més bonic per tothom.
1: El festival ja és un referent de la Costa Brava. Quin diries que és el secret una mica perquè continuï creixent més de 19 anys després, no? 19 edicions ja.
2: Sí, jo crec que la singularitat de Sons del Món és la combinació de diferents factors que donen molt de valor a la iniciativa. En aquest cas, és una cita que uneix música, gastronomia i patrimoni. És a dir, que a banda, diguéssim, de l'oferta musical, que com has explicat és molt potent, amb artistes de primer nivell, amb això afegim espais que donen aquest valor afegit, per exemple, a la ciutat d'Illa de Roses, que és un conjunt monumental per aquells que no ho coneixin, que és espectacular, i a més també celebrem concerts a Cellers de la Déu Empordà, i per tant aquesta combinació entre patrimoni i música, que a més també complementem amb una oferta gastronòmica molt potent, no? I en el cas de la Ciutadella de Roses, a més, més enllà del concert principal, cada dia obrim un village on també hi ha una programació pròpia. Per exemple, tindrem a la Su, tindrem Marcos amb K, tindrem el podcast de les Guarres, tindrem en Joan Masdeu i altres artistes. I a més també aquí, per acabar la nit, o bé fem una sessió de DJ o bé fem festes temàtiques, com per exemple els Bojos pels 90, que és una festa per celebrar la música d'aquella època, o el Verano Mix, que és una festa que reivindica les cançons d'estiu, que per exemple aquest any compta amb l'actuació de l'Orna, que és la creadora de l'èxit del Papi Chulo, per exemple. I per tant, és aquesta combinació de factors que ens sembla que fa molt atractiva l'oferta per als nostres espectadors.
1: I una oferta que deies ara molt variada, i absolutament de tot. Com es fa això? Com s'aconsegueix trobar aquest equilibri entre artistes que ja estan consolidats? Parlem dels Amics de les Arts, parlem de Niña Pastori, de Sergio Dalma, de Joan Dausà, i també propostes per a públics una mica diferents, que busquen una cosa diferent que no estigui tots els festivals.
2: Sí, aquesta mena de

0: de festival, en Coquets Sons del Món té aquesta particularitat també, que té una programació molt eclèctica, no? I per tant la idea és intentar arribar a tota mena de, a tota mena de públics, perquè de tothom que li agradi la música, tothom que vulgui viure experiències al voltant de la música i de l'estiu, pugui trobar l'artista que li encaixa i que li agrada veure, i per tant fa que aquesta combinació funcioni.
1: Carles Tereijo, cap de comunicació del Festival Sons del Món, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Moltíssimes gràcies, Maria, a vosaltres, i res, això, que la gent participi, que segur que s'ho passaran molt bé.
1: Moltes gràcies, Carles.
2: Això és Ràdio Vilasacra.
3: Què, què?
4: Que això és Ràdio Vilasacra.
5: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
3: Jo?

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: En el Empordà, la ràdio de Vila-sacra és lo mejor que hay. Nacida de la tramontana como susurros de una época dorada, donde las voces encuentran experimentación. Ondas que abrazan la mañana y reconocemos como sensación. Marta Vila, Figueres.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.

0: I de carn.
1: Som de fruita.
0: I també de verdura.
1: Som de dolç.
0: I de salat. I som del morro fi.
1: I també de cuidar-nos molt.
0: Som d'olles i fogons.
1: I sobretot som molt de menjar bé. Som a prop. Som d'aquí.

0: Paul Poiret va ser un dels modistos més glamurosos i importants de la Belle Époque a París, és a dir, la ciutat de la llum que no dormia mai.
1: Josep Maria Blasi.
0: No hi ha cap llibre dedicat a la història de la moda que no citi en un lloc preeminent a Paul Poiret. Amb les seves aportacions, no només va revolucionar la moda, va incidir en els costums, va desterrar la cotilla, va inventar el sostenidor i va fer fora els anagos, cosa que va provocar una gran protesta dels fabricants de seda que no van veure com un atac als seus interessos. Important en el món de la moda, editor i destacat col·leccionista d'art, organitzador de fastuoses festes i gourmet refinat, despilfarrador, vividor convicte i confès, gaudia del menjar i deia que un artista només havia de menjar coses bones i malfiar-se tant dels mals àpats com dels mals espectacles. La preparació i disposició d'un agradable sopar m'han semblat sempre ocupacions digne d'un aristòcrata, deia. Destaca entre els seus llibres que va publicar 107 receptes o curiositats culinàries, on recull les receptes que més li agradaven, recollides dels grans xefs que governaven les cuines dels restaurants com el Café de París, Maxims, el Marguerite, la Maison Doré, temples de la gran gastronomia de París de la Belle Époque.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: I parlant d'emocions.
1: 86.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
0: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
3: Des de l'Alt Empordà al món, avui a Avinyonet de Puigventós.
4: Poble d'Avinyonet, per trenar pactes, amb el passat viscut se't fan presents les estelades de records intactes per fer-te'n jardiner i encara tens els cels brunyits, arrebatats i abstractes i un Puigventós hereu de tots els vents, pedreres d'ull de serp en blocs compactes i ancorats en l'oblit els monuments. Encerclat de conreus i de masies, Helena suaument mentre confies renovellar-te en l'esperit més pur. Entre dos rius, al flanc de la Garriga, prop de la dus campanar que hissa l'espiga, esperes les collites del futur.

0: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa el bon fruit. Aquest estiu vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. DSM.
1: Pensa en un producte.
2: A Carnisseria Can Martí, Carnisseria Manera i Carnisseria Serraplà trobaràs la millor qualitat. Visita les carnisseries associades i gaudeix de la tradició gastronòmica en tot el seu esplendor.
3: Associació Comerç de Figueres.

0: no sé res.
1: Imagina, crea, sorprèn-te.
2: Us preocupa la processionària del pi? Plaga que afecta els pins, però també genera greus problemes a les persones i animals?
3: Doncs poseu-vos en mans dels millors especialistes en el control de plagues en arbrat. Endoteràpia Vegetal i un dels seus aplicadors autoritzats us realitzarà el tractament 100% eficaç i respectuós amb el medi ambient.
2: Truca al 972 15 88 89 o entra a endoteràpiavegetal.com.
3: Endoteràpia Vegetal, experts en el control de plagues i malalties d'arbres i palmeres.

0: Gràcies per sintonitzar-nos i convertir aquest espai en el teu lloc preferit. Ràdio Vila Sacra, sempre amb tu.
1: I és que de Ràdio Vila Sacra, només Ràdio Vila Sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: L'espai curiós.
1: Un viatge en el temps.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
3: Hola, Vilasacra. OK25. Perquè sou el 2024 el que no us van deixar ser el 2007. Els número 1.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
1: Repetiràs.
5: Ràdio Vilasacra és el millor que hi ha a l'Empordà.
6: Com una encuesta que te pongo el 10. Es que es magnífica.
7: Además,
6: es que
7: siempre tendréis muy bien.
8: Como en casa.
9: Ya quisiera todo el mundo atender de esta manera y aclarar las cosas de esta manera.
10: Oh, qué a gusto me siento aquí. Es que vale la pena. Si es que además son súper simpáticos, súper atentos.
11: ¿Yo me puedo apuntar también?
5: Ràdio Vilasacra és el millor que hi ha a l'Empordà.
4: Vinga, un plaer saludar també els oients que mica en mica es van incorporant a la família i que ens escolten a través d'internet.

0: Ananalquin.
1: En el 107 de la FM.
2: El rentat de fruites i verdures, pas a pas. Les fruites i verdures són necessàries per a una alimentació sana i equilibrada. Cal menjar-ne 5 racions al dia.
3: Renteu les fruites i verdures abans de pelar-les i tallar-les, especialment si les mengeu crues. Renteu-les també si les prepareu per coure.
2: Abans de rentar les fruites i verdures, cal que renteu bé les mans amb aigua i sabó.
3: Utilitzeu superfícies de treball i estris, ganivets, raspalls, etc., nets, secs i que no hagin estat en contacte amb altres aliments.
2: Netegeu les fruites i les verdures fregant-les sota els raigs d'aigua, senceres i amb la pell.
3: Rebutgeu les fulles exteriors de l'enciam, l'escarola, les cols, les endívies, etc. Renteu aquestes verdures fulla per fulla.
2: Si cal, utilitzeu un raspall net per netejar verdures. També el podeu utilitzar per eliminar la terra de bolets, patates, melons...
3: Retireu i rebutgeu les parts de les fruites i verdures fetes malbé, amb fongs, ferides o talls.
2: Renteu les herbes com el coriandre, el julivert, l'api i la menta en grapats petits, fent-les voltar fins que totes les branques quedin netes.
3: Torneu a rentar els vegetals amb aigua, una vegada pelats i tallats.
2: Quan estiguin nets, aixugueu-los amb paper de cuina o amb un drap net i sec.
3: Mantingueu les verdures netes en refrigeració i separades d'altres aliments crus o cuinats fins al moment de fer-les servir.
2: 061 CatSalut respon. canalsalut.gencat.cat. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.

0: Parlem ara de la llei contra la multireincidència que entra en vigor. La nova norma condemna entre 1 i 3 anys de presó als delinqüents que tinguin més de 3 condemnes fermes per furt. S'endureix especialment el càstig contra el robatori de telèfons mòbils i contra les estafes, Miquel Jarque.
1: Amb la nova norma, els furts de menys de 400 euros i que abans no comportaven presó es podran castigar fins amb 3 anys si s'ha reincidit per quarta vegada. En el cas de les estafes, també es tindrà en compte si hi ha condemnes prèvies i l'import defraudat. També s'incorporen les ordres d'allunyament a barris, municipis o espais concrets, com ara el metro o l'aeroport. La consellera d'Interior, Núria Parlon, considerava en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies que la nova llei representarà un punt d'inflexió i apostava per endurir, a partir d'ara, les penes per cultiu de marihuana i el tràfic de drogues.
2: Creiem que això és important, un canvi també pel que fa a les penes pel tema de producció i tràfic de drogues, que és el següent pas que creiem que hem de fer.
1: La nova llei preveu, això sí, un enduriment per punxar la llum en el cas de plantacions interiors de marihuana.
3: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
1: A veure...

recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Moderna, genial, universal. L'alta velocitat s'ha convertit en un dels nostres béns més exportables i universals. El somni d'arribar més lluny. La realitat que ens connecta. Alta velocitat Barcelona-Figueres. La genialitat ens acosta al món.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els catalans guanyen suports per treballar en els incendis i aprendre a fer-ho amb bombers d'altres estats. Pels neerlandesos, la situació climàtica a Catalunya és una finestra des d'on espien el seu futur pròxim i, de fet, ja li estan veient les orelles al llop.
2: Als Països Baixos normalment teníem temperatures de 20 a 25 graus i ara arribem sovint als 30. La temperatura està pujant, el comportament dels incendis està canviant i tot això està venint cap al nord d'Europa. L'experiència de els bombers aquí a Espanya i a Catalunya ens pot ajudar molt a fer passos endavant en els incendis.
1: Segons el sotsinspector Rossell, els incendis actuals ja han deixat clar que les emergències del futur estan fora de la capacitat d'extinció dels cossos de bombers. Tot plegat obligarà els estats a coordinar-se entre ells.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
6: Radio Vila-sacra!
5: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
6: Radio Vila-sacra!
5: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
7: Perquè ho tinguin en compte.
8: Amb la col·laboració de BN Group.
9: Imagina, crea, sorprèn.
10: Catalunya Informació. Les notícies en instant.

0: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
1: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
2: Pessigolles.

Ew. Noticias, curiosidades, música y sensación.

0: El Festival de Peralada commemora el desè aniversari del seu campus d'estiu amb Niu, una nova creació del ballarí i coreògraf Aleix Martínez, on ha juntat per l'ocasió ballarins professionals del Ballet d'Hamburg amb joves promeses de la dansa de l'Alt Empordà, acompanyades de música en directe d'Arnau Obiols. Dimarts, única ocasió per veure'ls. Agnès Batlle.
1: Niu es concep com un lloc d'acollida, un refugi on créixer, un espai on les joves intèrprets poden experimentar, assumir riscos i començar a tastar un futur camí, guiats per professionals que els acompanyen en el seu primer vol. Des del mes de març que 8 ballarins del Ballet d'Hamburg viatgen a Peralada en caps de setmana fora d'horari escolar per preparar aquest espectacle debut per a 14 ballarines de diferents escoles altempordaneses. Fins ara els estudiants del campus eren espectadors privilegiats d'assajos i xerrades. Ara, en aquest desè aniversari, pugen a l'escenari de la mà de l'Aleix Martínez, primer ballarí del Ballet d'Hamburg.
2: En un món bastant convuls, bastant dislocat, on els ponts, el diàleg, que a vegades no, sembla trencar-se, crec que és important el compartir amb les noves generacions. I és important això, cercar aquest niu, aquest espai, on elles puguin sentir aquesta energia i puguin ser lliures per anar creixent.
1: Una nova creació que neix del vincle amb el territori per trobar una veu pròpia des de l'Alt Empordà, una llavor que planta el campus Peralada en el seu desè aniversari. Així s'hi referia el director del festival, Oriol Aguilar.
3: Crec que segurament és el projecte més rellevant i transformador que porta a terme l'equip del festival. Penso que la funció que fem amb el campus supera tot el que fem durant l'any per descobrir, per estimular, per reivindicar i postular veus pròpies des de l'Alt Empordà.
1: Niu serà en funció única al mirador del castell, el primer vol de les Orenetes.

0: amb molt de gust.
1: Avui què tenim?
2: Avui també un plat molt fàcil, un pastís de formatge fresc, un pastís de mató, i que el podem acompanyar amb una compota de figues o amb un codony.
1: Molt bé, molt bé. A veure, això se'ns va a la boca aigua només de pensar-hi, eh? És molt complicat de fer o no?
2: Molt senzill. Anem a veure el que serien els ingredients, que necessitaríem aquí dos ous, una cullerada de sopera de midó, de maicena típica que moltes vegades diem, 500 mig quilos de mató, on podem també fer servir un formatge fresc, un tipus Burgos, aquest sentit, doncs també podríem fer servir, i després 100 centilitres de llet, i després solament agafar i posar-ho tots els ingredients sense batre ni res directament a un vas mesclador, batre-ho amb la batedora, allò ben barrejat, allò amb el turmis que diem ben batut, i després ho posem tot en un motlle d'aquests de silicona, si volem que sigui més fàcil de desmotllar, posat allà dintre, ho posem al forn a 160 graus durant més o menys 30 minuts i deixem refredar, i tenim el pastís de mató fresc.
1: I ja està.
2: Ja està fet.
1: Caram.
3: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
4: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
5: Passigolles.
6: Quina calor. Vens a l'aigua?
7: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vila-sacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
6: Ja, això passa.
8: Informació, música, entreteniment.
9: De mitjans de comunicació hi ha molts, de tots tipus, tots els estils, per tots els públics. De Ràdio Vila-sacra, només

0: Cultura, història, patrimoni, compromís. Ràdio Vila-sacra amb diferència.
1: La ciència és la millor eina que tenim per interpretar el món. És evident que funciona. L'arribada a la Lluna, els antibiòtics, l'energia fotovoltaica, els mòbils, internet, intel·ligència artificial... Entendre la ciència no és difícil. Només cal posar-s'hi. Us convidem a adoptar el pensament científic. Serà l'aventura intel·lectual més gran que haureu viscut mai. No és un eslògan. El coneixement ens fa lliures i genuïnament humans. D'on venim? On anem? Què fem? Tot ho explica la ciència.

0: El somni lúcid és un fenomen en què una persona, mentre somia, és conscient que està somiant. Aquest estat de consciència permet al somiador tenir un cert control sobre el somni, podent modificar l'entorn, la narrativa i les seves accions dins d'aquest. L'experiència pot ser extremadament vívida i realista. El terme somni lúcid va ser encunyat pel psiquiatre irlandès Frederick Van Eeden al 1913, encara que les referències a aquest fenomen es troben en textos antics de diverses cultures, incloent les tradicions budistes i tibetanes. Els somnis lúcids han estat objecte d'interès tant a la recerca científica com a l'exploració personal. La introducció de somnis lúcids es pot assolir mitjançant diverses tècniques. Una de les més comunes és la prova de realitat, que consisteix en preguntar-se regularment durant el dia si s'està somiant, amb l'esperança de fer la mateixa pregunta mentre somia. Una altra tècnica és la inducció mnemònica de somnis lúcids, que implica repetir-se a un mateix la intenció de recordar que s'està somiant abans de dormir. Els estudis sobre somnis lúcids han mostrat que aquest estat de consciència pot activar diferents àrees del cervell en comparació amb un somni regular. Això ha obert la porta a potencials aplicacions terapèutiques, com el tractament de malsons recurrents i una comprensió més gran de la relació entre la ment conscient i el subconscient.
1: Els oients demanen cançons. Algú va demanar aquesta que ara comença a sonar.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?

0: Ja té uns anys, consumeix molt. Hauries de canviar la nevera.
1: Ni m'ho plantejo.
0: I la rentadora?
1: Són caríssimes.
0: A Electrofigueres sí que ens hem plantejat un cop de mà a tothom. Tenir electrodomèstics eficients de marques líder ara és imprescindible. Amb els preus que tenim a Electrofigueres. Amb finançament si ho vols. T'ho plantejaràs segur. També hostaleria professional. Electrofigueres, a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer 9.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Una de les virtuts de les grans obres literàries és que permeten moltes lectures i moltes aproximacions diferents. Aquesta seria precisament la base del treball que Rafael Mérida ha fet amb l'obra de Joanot Martorell. El resultat és Contes d'amor de Tirant lo Blanc, editat La Magrana. Mérida és professor de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida i s'ha especialitzat en temes vinculats a la literatura medieval. En aquest cas concret, s'ha capbussat a fons amb l'obra de Martorell i n'ha agafat la part amorosa, els episodis que fan referència a l'amor i a totes les possibilitats que el llibre obre a aquest sentiment. El resultat és una selecció de 15 històries amoroses arrencades del text original que l'editor ha adaptat per tal que els lectors, poc avesats a la llengua del segle XV, puguin gaudir de les històries sense perdre la musicalitat, però també sense patir per la dificultat del llenguatge. 15 visions de l'amor que es poden llegir quasi com narracions independents, com un llibre de contes de factura moderna. Contes d'amor de Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. L'edició és de Rafael Mérida i l'ha publicat La Magrana.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Intoxicacions alimentàries, cremades solars i picades d'insectes i altres animals són altres clàssics de l'estiu. Maria Gómez.
2: Clàssics que podem tenir sota control. La pell, per exemple, més enllà d'utilitzar crema de factor 50, els experts aposten pel que anomenen la fotohabitació, és a dir, no tenir contacte amb el sol durant les hores més fortes de la radiació. Alejandro Fernández Casado és cap del Servei de Dermatologia de l'Hospital Cima Sanitas de Barcelona.
3: Protegir del sol, posa't crema. Bueno, la crema de protecció 50 o la que correspongui, segons el tipus de pell, és important i ens evita les cremades i ens ajuda molt, sobretot en determinats àmbits, però la millor protecció solar és la que ens evita aquell sol excessiu, constant, acumulat.
2: Respecte a les picades d'insectes com mosquits o vespes, recomana netejar-les amb aigua i sabó i retirar el fibló en cas que sigui visible i sobretot no utilitzar remeis casolans que poden empitjorar la zona afectada. També retirar possibles restes dels tentacles d'una medusa i en cas d'una picada aplicar aigua salada. Jornades que ens conviden a passar el dia fora de casa. Si preparem tàpers, cal mantenir la cadena del fred i evitar productes que poden ser molt sensibles a les altes temperatures, com les salses. Núria Mallent, membre de la Junta del Codinucat, el Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
4: Sí que és recomanable que puguem ficar aquest tàper en una bossa isotèrmica, i si podem ficar un d'aquests blocs que fiquem en el congelador, seria l'ideal. No és com tenir-lo a la nevera, però podem mantenir una temperatura prou correcta i tampoc no deixar un tàper preparar-lo superaviat i menjar-lo poder a les 10 hores.
2: Menjar en condicions i també mantenir una bona hidratació.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber. Si voleu qualsevol arxiu dels que matem durant les 24 hores del dia, demaneu informació a audiovisuals@europe.com.

0: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
1: Però si aquesta hora la platja està buida.
0: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
1: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
0: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
2: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
1: Val més que en busquem un altre.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els càmpings s'afegeixen a l'eufòria que hi ha per trobar un allotjament amb bona visibilitat de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. S'han disparat les reserves i ja fa temps que no queda lloc. Girona, Fèlix Martín.
2: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar les reserves per aquella setmana d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys. Hi ha molts més clients de proximitat, ha confirmat el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
3: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
2: L'eclipsi total de sol del 12 d'agost també ha disparat les reserves hoteleres a les zones de visibilitat òptima. Tot i l'augment de preus, els allotjaments estan plens.
4: A Ràdio Vila-sacra et donem la teva dosis d'energia i bona música tot el dia.

0: emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: T'entretenim i et fem companyia al 107 de la FM, la teva ràdio local.

0: Sol de luz tarda. Sol de luz tarda.
1: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Rebrotar el futbol a Vilabertran. El poble de Vilabertran vol tornar a gaudir del futbol. No tant per celebrar gols o victòries sonades, que potser també, sinó per recuperar l'activitat esportiva a través d'un col·lectiu històric del municipi, l'Agrupació Esportiva Vilabertran. Figueres, Generalitat i Estat reforcen l'acústica amb 90.000 euros extraordinaris. L'Ajuntament eleva de 320.000 a 355.000 euros una aportació que no s'actualitzava des del 2023, mentre que la Generalitat hi afegeix 25.000 euros i l'Estat s'incorpora al finançament amb 30.000 euros. L'Ajuntament de Figueres està treballant en la instal·lació d'una gran pista de gel a la plaça Josep Pla durant la propera campanya de Nadal. En una nota que us avança, com sempre, Ràdio Vila-sacra, el consistori informa que la proposta neix a petició de Comerç Figueres i que té com a objectiu dinamitzar el centre de la ciutat durant la campanya de Nadal.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions...
3: 22. A punt per dir sí.

0: Servei Municipal de WhatsApp a Vilasacra.
1: 678-60-13-31.
0: Només per enviar informació.
1: No es contestaran trucades ni missatges. 678-60-13-31.
2: L'usuari pot donar-se d'alta i baixa en qualsevol moment.
1: Més informació 972-50-75-23. Ajuntament de Vilasacra.

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Catalunya ha aconseguit baixar del 8% d'aturats en el segon trimestre. La taxa d'atur se situa ara al 7,9%, 2 punts menys que el trimestre anterior, és a dir, hi ha 93.000 aturats menys, segons l'enquesta de població activa, l'EPA. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que en el primer trimestre. El conjunt de l'estat espanyol, Catalunya lidera tant l'augment de l'ocupació com la caiguda de l'atur. L'enquesta de població activa es considera l'indicador més fiable del mercat de treball.
3: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
4: En el 107 de la FM.
5: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
6: A vegades passen coses que no t'esperes.

0: Som a tot el país.
1: RadioVilaSacra.cat.
0: A totes les xarxes.
1: RadioVilaSacra.cat.
0: I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis. Casa teva.

0: canviem radicalment de qüestió.
1: Des de l'Alt Empordà al món, avui, Cantallops.
2: Ja no canten els llops a Cantallops, ni té el castell a que eludeix la gesta. Només l'altiva torre amb els murxops, d'anys i de llum, és l'únic que li resta. El poble, aspre i eixut com la sarment, que s'ha després de tota tempolada, impertèrrit aguanta els cops de vent que li deixen la pell dura i colrada. Es desplega els seus peus com un ventall decorat amb xiprers, ceps i oliveres. La clara fesonomia de la vall oberta sota el fris de les alberes. Com a bon terrassà, sembra i recull, i amb el tractor que ha desbancat la rella, segueix conreus amb el mateix orgull del que muntava abans sobre la sella. Dels camps, els blats, dels ceps, most i raïm, el gra, el graner, i l'oli dins la gerra. Cantallops arrapat al terra prim, és del mateix color que té a la terra.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: Senyora!
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que parla d'un insecte que sovint ens ve a visitar les nits d'estiu. Segur que ja sabeu de qui parlem. I si encara no, escoltem el poema que ha triat la Blau.
3: Hola, sóc la Blau. El poema que he escollit es diu La nit d'estiu i ho ha escrit Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'ha cridat l'atenció. Nit d'estiu, quin mosquit tan poc polit. M'ha picat a mitjanit, a la cuixa, a tot el braç i també al mig del nas. Quin mosquit tan mal negrit. M'ha picat amb gra de lit. S'ha atipat i ha volat com un lladre s'ha escapat.
2: Moltíssimes gràcies, Blau. Aquest poema ens fa recordar que aquest estiu haurem de tornar a tenir cura dels mosquits. Fins al proper embaladits. Adeu.
3: Adeu, embaladits.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els problemes econòmics de moltes famílies no s'aturen a l'estiu. No totes, per exemple, poden assumir el cost de les activitats de lleure. Per garantir-ne l'accés, la Fundació Pere Tarrés ofereix beques que aquest agost arribaran a gairebé 2.000 infants en situació d'exclusió social. La nostra companya, Laura Hurtado, ha acompanyat un dels grups.
2: M'ha explicat que són casetes colònies, que havia piscina i habitacions.
3: Sí, tengo ganas de ir a las colonias y estoy muy nerviosa.
4: El último año que fui me encantó mucho porque fuimos a un pantano, nos bañamos ahí, me gustó un montón.
5: Una setantena d'infants i joves han començat les colònies a Tiana, al Maresme, on gaudiran de 5 dies de desconnexió i natura. Maria València n'és la coordinadora.
6: Podeu generar experiències positives de benestar, on les relacions són esplèndides, on podem generar vincles positius, on podem tenir experiències, doncs això, d'estar còmodes, de sentir-nos estimats i d'estar en entorns segurs.
5: Els participants tenen entre 6 i 16 anys i tots provenen de situacions d'alta vulnerabilitat.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
7: Un viatge en el temps.
8: No creieu que hauríem de fer-nos més preguntes per entendre millor el món que ens envolta? No deixis mai de fer-te

0: I parlant d'emocions.
1: 40.
2: Anem a temes a Disney.
3: Les xarxes estan molt bé per passar l'estona. Per informar-te de Ràdio Vila-sacra, només a Ràdio Vila-sacra. Amb llicència legal de la Generalitat de Catalunya. I emetent tant per al 107 de la freqüència modulada com per internet a la pàgina radiovilasacra.cat.

0: La bici em dóna més llibertat. Puc anar amunt i avall i arribar a tot. La feina, els encàrrecs, el gimnàs, la casa... Ara la ruta la planifico jo. I el temps també me l'organitzo jo.
1: Arribar a més llocs i que et costi menys esforç. En bici, anem bé.

0: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Màgica, plena de música i cultura. Molt bé.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Origen. Sostenibilitat. Prestigi. Proximitat. Diversitat. Qualitat. Vi català. Gaudeix del que és bo. Generalitat de Catalunya.
2: Tinc una capseta a dins del meu cor, on hi emmagatzemo els millors records. Un petó en un bosc, la clau del rebost, aquella joguina, les barques al port. Tinc una capseta a dins del meu cor, no guardo disgustos ni tampoc rancors. Mil i una olors, peixos de colors, històries de Xina, amics i repors. I si un dia em toca viure un dia gris, obro una miqueta la caixa dels souvenirs. I el petó en el bosc, la clau del rebost, barques i joguines,

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, Festa de l'Escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
6: El Festival de Peralada commemora el desè aniversari del seu campus d'estiu amb Niu, una nova creació del ballarí i coreògraf Aleix Martínez, on ha juntat per l'ocasió ballarins professionals del Ballet d'Hamburg amb joves promeses de la dansa de l'Alt Empordà, acompanyades de música en directe d'Arnau Obiols. Dimarts, única ocasió per veure'ls. Agnès Batlló.
7: Niu es concep com un lloc d'acollida, un refugi on créixer, un espai on les joves intèrprets poden experimentar, assumir riscos i començar a tastar un futur camí, guiats per professionals que els acompanyen en el seu primer vol. Des del mes de març que 8 ballarins del Ballet d'Hamburg viatgen a Peralada en caps de setmana fora d'horari escolar per preparar aquest espectacle debut per a 14 ballarines de diferents escoles altempordaneses. Fins ara els estudiants del campus eren espectadors privilegiats d'assajos i xerrades. Ara, en aquest desè aniversari, pugen a l'escenari de la mà de l'Aleix Martínez, primer ballarí del Ballet d'Hamburg.
8: En un món bastant convuls, bastant dislocat, on els ponts, el diàleg, que a vegades no, sembla trencar-se, crec que és important el compartir amb les noves generacions. I és important això, cercar aquest niu, aquest espai, on elles puguin sentir aquesta energia i puguin ser lliures per anar creixent.
7: Una nova creació que neix del vincle amb el territori per trobar una veu pròpia des de l'Alt Empordà, una llavor que planta el campus Peralada en el seu desè aniversari. Així s'hi referia el director del festival, Oriol Aguilar.
9: Crec que segurament és el projecte més rellevant i transformador que porta a terme l'equip del festival. Penso que la funció que fem amb el campus supera tot el que fem durant l'any per descobrir, per estimular, per reivindicar i postular veus pròpies des de l'Alt Empordà.
7: Niu serà en funció única al mirador del castell, el primer vol de les Orenetes.

0: pot ser part del canvi. Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
2: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
2: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte en retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
3: Més informació al web vilaambealta.cat/festival-fem-muga.
4: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
5: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
4: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
5: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
4: T'esperem a Aquabrava, a Roses.

0: Ens trobem al celler Martín Feixó de Cadaqués. Estem en el centre neuràlgic del Parc Natural del Cap de Creus, a 400 metres d'alçada sobre el nivell del mar, i el terreny nostre és pissarra. Tenim unes condicions òptimes per elaborar els vins de Garnatxa.
1: Vins Martí Feixó, denominació d'origen Empordà.
0: Estem banyats per la mar d'amunt i per la mar d'avall, i això s'hi nota molt.

0: Primer el van voler eliminar i després el van intentar col·lapsar. La realitat és que segueix més viu que mai. Més viu que mai.
1: És Cavity Sin.

La feina al camp és una de les més sofertes que hi ha. A més de demanar una dedicació constant, les inclemències del temps poden engegar-ho tot en orris d'un dia per l'altre. A Sils expliquen que fa molts i molts anys una mala pedregada va acabar amb tota la collita sencera de blat. Per evitar que el desastre repetís, els silencs van encetar un ritual que consistia en beneir tot de panets i repartir-los entre la població davant de l'església. És el que es coneix oficialment com la Festa de les Ofrenes i popularment com la Festa del Pa i l'Empenta, perquè s'hi reparteix pa beneït i perquè hi acostumava a haver més d'una empenta per aconseguir-lo. La Festa de les Ofrenes se celebra encara avui cada divendres de Dolors, que és el divendres abans de Rams. Festa de les Ofrenes. Més informació al web municipal sils.cat.

0: Vilasacra, la ràdio que alegra,
1: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals,
0: distrae,
2: és molt important fer-ne difusió
0: i enganxa.
3: És que però on s'ha vist? És que bueno,
4: marca aquest número, t'estem esperant.
5: 972-51-1268.
6: Xavier, mira, jo tinc un problema que per mi no és problema, però pel també sí. Jo somio en veu alta i és clar, ho sé, perquè quan ve la meva filla m'ho diu, mama, com xerres. Dic, què em dius ara? Diu, sí. Diu, tens unes converses? Dic, però què dic? Diu, sé, diu, incongruències, no et puc dir què dius perquè no ho sé. Però em despertes. Dic, ai, pobra de mi, esclar, jo si estic sola ningú m'ho diu. Però de què és degut això i com ho puc evitar?
7: Xo de luz tarda.
8: Frases dites i fetes. Cada ball vol la seva música.
9: Associació Rempen Flifla, ea dudua.
10: Associació Remplen Flifla, ho entens ja?
9: Ia.
11: Doncs això i així de clar.
8: Des de Girona.

0: Vivim en un món en constant transformació. Tot es mou. I és més important que mai que els engranatges que fan possible aquest moviment també evolucionin. Som el centre de la logística 4.0.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Un ecosistema d'innovació basat en 3 T's. El treball, el talent i la tecnologia. El sector ha canviat radicalment les últimes dècades, adaptant-se a les necessitats del mercat i creant nous perfils professionals. Una evolució que ha portat a la incorporació d'empreses molt innovadores al voltant de l'activitat logística. S'ha obert un món de possibilitats, però per cobrir amb les demandes del sector, cada vegada és més necessària una formació específica. Tant per atreure talent, com per fer que els i les professionals actuals adquireixin noves competències. Perquè sabem que la millor manera d'aprendre és posant en pràctica els coneixements amb els especialistes.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: És més que una evolució, és una revolució. I la vivim amb intensitat. Estem treballant activament perquè el món continuï avançant des de casa nostra.

0: Radio Villa Sacra ES Demasiado Libre Why Yo Soy Trump Why Nunca Aceptar.
1: Fer més fàcil el dia a dia. La Diputació de Girona ajuda a progressar els ajuntaments, les entitats, les empreses i els ciutadans amb què relaciona i els fa més fàcil el dia a dia. Diputació de Girona.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Informació, música, entreteniment.
2: El 2025 l'absentisme li ha costat 11.000 milions d'euros a l'economia catalana. És l'impacte més alt entre totes les comunitats autònomes. Segons l'informe de DECO, les patologies de salut mental són ja la segona causa d'incapacitat temporal. Explica'ns Climent Sabater.
3: La salut mental és la segona causa de baixa laboral en nombre i la primera en durada d'aquestes incapacitats temporals. De fet, les absències a la feina per patologies de salut mental s'han disparat per sobre del 110% els últims 5 anys, alerta la responsable Catalunya de DECO, Pilar Jové.
4: Ara mateix és la segona causa per nombre de casos, però és la primera en la durada. Pues això ens indica, no, que hem de reforçar molt més el que és la prevenció i el benestar emocional dins les organitzacions.
3: El cost de l'absentisme ha crescut per sobre del 10% el 2025 i s'ha doblat des de 2019. A Catalunya, l'últim any, el valor econòmic que han assumit les empreses i l'administració supera els 11.500 milions d'euros, el més elevat entre totes les comunitats autònomes, malgrat que el nombre de baixes no és el més alt. De fet, el 2025 l'absentisme a Catalunya ha sigut del 7%, igual que la mitjana estatal, i molt per sota del 9% de les comunitats autònomes amb més baixes, que són el País Basc, Canàries, Cantàbria, Galícia, Astúries i Múrcia.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber. Apuja, apuja la ràdio.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Propostes en xarxa.
2: Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre amurallat i podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte hi trobareu tres torres albarranes, la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Capxic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.

0: Piqué me dejó porque escucho Radio Vila Sacra siempre y a él le gusta más Justo Molinero.
1: Pista de pàdel Vila-sacra.
2: Mitjançant l'aplicació Reserva Play permetrà fer reserves online de la pista de pàdel i també del futbol set.
1: Cal descarregar l'aplicació i sol·licitar alta d'usuari que caldrà ser validada per l'Ajuntament de Vila-sacra.
3: Per a qualsevol informació teniu el telèfon 972 50 75 23.
1: Pista de pàdel Vila-sacra.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: L'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
2: És
3: Ràdio Vila Sacra.
4: Arriba l'estiu i arriba la Cua Brava.
5: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
4: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
5: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
4: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
5: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.
6: Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la peixatera del teu mercat, els qui cada dia organitzen la subhasta de la llotja del peix, l'armadora, que fa que el vaixell surti al mar cada dia, els pescadors que naveguen a trenc d'alba, i tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Campanya cofinançada per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: By Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase one in which Doris gets her oats.

Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: No, aquí no tenim cracs.
1: Aquí no tenim superdotats.
2: No tenim el millor de res. Ni som líders de res, ni ho pretenem.
1: Aquí, amb il·lusions, tenim suficient.

0: Què prefereixes? Un bany o un gran relax? Menjar o un bon homenatge? Un tall de cabell o un canvi de look? Dormir o somiar? Una pel·li o una nova experiència?
1: Tria Ràdio Vila-sacra.
0: Perquè el lloc importa.
1: El teu cervell notarà la diferència.

0: Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya engloba un grup de professionals sanitaris amb les competències necessàries per millorar la salut de la ciutadania.
1: L'alimentació és la base per un bon estat de salut i per l'adquisició d'hàbits saludables i sostenibles.
0: Confia en la teva dietista nutricionista col·legiada. La millor inversió en salut.
1: Més info a codinucat.cat.

0: T'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals. Inscriu-t'hi a ITES.es.
1: Espavila't. Ràdio sí, tu. Sacra. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
2: Ràdio Vila Sacra.

0: Xoc de luz tarda. Xoc de luz tarda.
1: L'habitatge hauria de ser assequible per a tothom. I entre tots podem fer que a l'Escala es trobin solucions. Hi ha persones que busquen un lloc on viure en aquest poble i els hi és difícil trobar-ne. Si ets propietari i disposes d'un habitatge a l'Escala que no utilitzes, tenim una proposta per a tu. L'Ajuntament ofereix llogar l'habitatge garantint el pagament. Una subvenció per bonificar l'IBI. Una bonificació del 100% de les taxes d'escombraries i una assegurança de tot l'habitatge. D'aquesta manera, tu i tots hi guanyem. Contacta amb nosaltres i t'assessorarem. Servei d'Habitatge de l'Escala. Ajuntament de l'Escala.

0: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
1: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
2: Papa, m'expliques un conte?
3: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
1: Cervells Ràdio Vila-sacra.
3: Una finestra oberta.
4: Una ventana abierta.
3: A un futur sostenible.
5: Etorkizun jasan garribaten ardatz.
6: Una finestra oberta.
7: A un futur sostenible.
1: Sensacions Ràdio Vila-sacra.
3: Tal qual.

0: Vostè es considera una persona majosa?
1: De què?
0: Ser envejós i viure mitjanament feliç és compatible?
1: De què?
0: Hi ha qui considera l'enveja com una enfermedad. Vostè què en pensa?
1: De què?
0: L'enveja i el gelos són el mateix?
2: Vaja.
0: Ai, deixem-la.
3: Seré morcilla a todo el mundo, yo voy por lo mío y está. Oye, ¿eso para qué sirve?
4: Rumba, samba, mambo.
5: Avui, avui.
6: L'enveja. Capítol 17.
7: És complicada la vida.
8: Oye, ¿no será la envidia, que es muy mala?

Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah! Yeah.

0: Queda qué. Queda qué. Queda qué. Queda qué. Queda qué.
1: Expressions en ballar. Ballar està molt relacionat amb la música, entre altres coses perquè tant ballar com escoltar música fan augmentar el nivell d'endorfines, unes hormones naturals que en generen benestar. En canvi, en moltes frases fetes, ballar té connotacions negatives. Si ballem de capoll o de corcoll, o estem atrafegats o les coses no ens van bé. Si ballem els goigs de Sant Prim, passem gana. Si la ballem magra, la ballem prima, la ballem negra o simplement la ballem, passem privacions o se'ns ha complicat la vida. Si ens fan ballar com un putxinel·li o com una baldufa, ens manipulen. Si algú ens fa ballar el cap o el paraigua, ens atabala. Si en un llibre les lletres ballen, ens costarà de llegir, i si en un negoci ens ballen els números, no rutlla del tot. Si algú ens fa ballar els ulls verds, és que ens dona molts disgustos. Quan les coses es compliquen, hi balla el diable. Si algú balla segons el so o balla el so que toquen, s'adapta a les circumstàncies, però potser és fals o massa submís. I si s'entén i balla sol, vol dir que va a la seva. Sembla tot dolent, però ballar té moltes coses bones. La balleu grassa? Vol dir que teniu calés. Li balleu en l'ull a algú? Us estima molt. Us ballen l'aigua als ulls? Us han seduït. Balleu amb un peu, d'un peu o per un peu? Això és que esteu molt contents. Pot ser que balleu més que el gegant de la ciutat, que sigueu molt balladors. O bé, que quan diuen que algú fa ballar un mort, el mort sigueu vosaltres, perquè no en sabeu gens de ballar. El cas és que si som al ball, hem de ballar, és el que toca. I no oblideu que ballar genera endorfines. Per tant, balleu, balleu, que el món s'acaba.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Interior reforça amb 1.600 agents la plantilla dels Mossos d'Esquadra aquest estiu. El gruix d'aquest contingent seran agents en pràctiques que es graduen a finals de mes a l'Institut de Seguretat Pública de Mollet. Es reforça la presència policial als espais amb més afluència de turistes, especialment a la costa, infraestructures de transports i àrees rurals. El dispositiu fa que aquest estiu els Mossos arribin a tenir 21.000 agents, 1.625 més que fa dos mesos. És una xifra rècord d'agents en què ja participarà la 33a promoció de Mossos. Això ho explicava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Dintre d'aquesta estratègia de reforç de la seguretat ciutadana, amb aquests 1.300 Mossos i Mosses que s'incorporen, també incorporarem un total de 82 efectius que no estan en pràctiques, ja són Mossos i Mosses i fan el reforç als municipis de costa. També tenim la incorporació de nous caporals i sergents i, òbviament, el reforç que habitualment es fa des de les unitats d'ARRO.
1: El pla contempla, a més de l'increment d'efectius en seguretat ciutadana, el reforç de les sales de comandament, l'augment de les efectius de trànsit i reforç dels serveis penitenciaris a l'hora de fer els treballs dels reclusos.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.

0: Sol de luz tarda. Sol de luz tarda.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: Te'n recordes, te'n recordes.
3: Ràdio Vilasacra, la ràdio.

0: Quina calor. Vens a l'aigua?
1: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vilasacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
0: Ja, això passa.
2: Informació, música, entreteniment. El Centre LGTBI de Barcelona t'ofereix ajuda, assessorament i orientació amb qualsevol tema relacionat amb el col·lectiu. Entra a barcelona.cat/centrelgtbi i informa-te'n. El futur ja és present.
3: Fas un sopar amb nosaltres?
4: Sí!
3: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Agrobotigues.cat, el portal de venda online de productes cooperatius de proximitat. Embotits, vins, olis, fruita fresca, fruits secs, mel... En menys de 72 hores, del camp a casa, en un sol clic. La venda de proximitat està regulada a Catalunya.
3: Una porta al món.

0: la influència de l'anglès tenim un munt d'anglicismes, però això no vol dir que els haguem d'utilitzar sempre. Tenim paraules catalanes que signifiquen el mateix. Com diríeu en català? Startup.
1: Ah, merda, la tinc.
2: Ah. Una què?
0: Una startup.
3: Ah, startup. Sí, com una cafeteria. Sí. Jo he estat amb el startup.
4: Tu has estat amb el
5: startup? Com un filet tapa. Un tarta.
3: Carn picada. És la carn.
4: Està asco. No. Aviam, què és? Carn picada?
1: Crua.
4: La cafeteria.
5: La cafeteria.
1: Ah, la tartar és bona. No, la carn picada.
0: Un estic tartar no, eh?
3: Algo de pujar.
0: Quan estàs a la cinta aquesta de caminar i poder estar...
3: No,
0: no, parar, stop. En el món empresarial...
3: Ah, tindre més...
6: Tremend... Empresa emprenedora.
0: D'acord, emergent. Saben què és tenir feeling?
3: Per mi és tenir xispa.
0: Xispa amb una altra persona.
7: Vibes, no, vibes.
0: Vibes. Un altre anglicisme, tu.
7: Tenir...
0: En català.
7: Tenir bon rotllo.
0: Com dirien... Bullying.
6: Bullying.
0: Buah, com dius bullying?
3: Bullying.
0: El bullying.
6: La tinc molt integrada, aquesta, eh?
3: Però en català...
1: Català igual, sí, no?
0: En català...
1: Una paraula així, clar i català,
0: sí,
1: te'n fotre...
0: Clar i català.
1: Et fotre tant.
0: Comença a parar.
7: Maltracte escolar.
0: Maltracte...
7: Acusament, no. Acusament escolar. Acusament.
0: Acusament.
7: Acos.
0: Acos.
7: Assetjament escolar.
0: Ja sabeu, eviteu els anglicismes sempre que podeu. Oh my god, ups!

never surrender.

0: coneixes el Palau Güell? Descobreix aquesta obra genuïna de Gaudí al carrer Nou de la Rambla de Barcelona. Un palau modernista amb escales majestuoses, cavallerisses sorprenents i un terrat de xemeneies multicolor. Amb la teva entrada, els caps de setmana podràs gaudir d'una visita guiada sense cap cost addicional. A què esperes? Compra la teva entrada a palauguell.cat. El món es mou a milions de somriures per segon. El de bon dia, el de m'agrades molt. Tu no abaixis el ritme. Que sigui fàcil és cosa nostra. Somriure és fàcil.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: Ràdio, un mitjà que des de ja fa 100 anys és un nexe directe amb la informació i l'entreteniment en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
1: Jo treballo en una escola d'idiomes, però dintre les oficines i em poso la ràdio perquè, a part d'entretenir-me, sento les notícies i així estic informada.
2: Soc més de música, perquè on treballo és un bar i bueno, el que tinc més posat és música, a part de les notícies.
3: Soc taxista i vaig escoltant la ràdio per anar-me informant del que passa a la ciutat, sobretot, i estar una mica al dia.
4: I així tot el dia, la millor companyia.
5: Per mi la ràdio significa tot, perquè com que tinc la vista molt malament, llavors m'he acostumat amb la ràdio, jo sense la ràdio ara no sé el que faria, perquè m'encanta la ràdio. Jo estic tot el dia, des que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir. I a la nit encara me l'emporto, tinc una ràdio petitona, i l'estic escoltant fins que m'adormo. Bueno, no sé què faria sense la ràdio.
6: Yo me dedico a la limpieza del hogar y me pongo la radio por la mañana y la tengo todo el día puesta. Se me hace que el día sea más ameno.
7: Es una forma, doncs, de evadir-te más problemas.
8: De siempre, no sé, la radio ha hecho compañía, te da las noticias, hay programas alegres también, variados, sí, sí.
9: Per mi, a mi em fa companyia perquè jo estic sola.
10: Jo vinc sola. Pues clar, hi ha dies a millor que no surto. Em fa companyia. Entre la ràdio i la gossa, pues així tinc una conversa. No, de vegades contesto la ràdio.
11: La soledad no deseada, sí, nos acompaña mucho. Recuerdos, nos hace olvidar muchas cosas, recordar-ho.
12: Crec que seguirà sent durant molts anys una companyia imbatible. És a dir, el fet que et permeti fer altres coses mentre estàs escoltant, això li dona un avantatge molt gran respecte d'altres mitjans.
13: La ràdio, el millor aliment pel cervell.
6: Yo para trabajar tengo una bata y me meto la ràdio en el bolsillo para poder llevarla siempre.
14: Això és...
15: És meravellós.

0: No t'enganyis. No fa falta ser gran per ser ràpid. Per arribar a tots els racons. Per gaudir de la fibra més avançada. Per parlar des de l'Empordà amb tot el món. I per rebre el tracte que es mereix un client. Prisco Electrònica Network. Una petita empresa. Un gran servei.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Pareu bé l'orella.
3: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
4: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
3: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
4: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
3: Important, en un refugi climàtic natural.
4: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
5: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
6: La tradició i la qualitat a cada plat. Restaurant La Muga de Vilanova. Especialitat en cuina catalana i plats de temporada. Restaurant familiar amb atenció personalitzada als seus clients. Local climatitzat. Quatre sales acondicionades per a grups fins a 20 persones. La tradició i la qualitat a cada plat. Restaurant La Muga de Vilanova. Al carrer Major 26, a la sortida de Vilanova en direcció a Peralada. Pàrquing propi i arca jardinada amb jocs infantils. Per reserves, trucar al 972-67-3296.
1: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: a la comunicació del segle XXI. Tenim la gran sort de disposar de mitjans infinits de tots els sectors a través de mitjans televisius, informàtics i radiofònics.
1: En tots ells, n'hi ha que disposen de grans pressupostos, de professionals de renom, de cobertures en alta qualitat i definició. I hi ha els que modestament fem el que podem i que, diu la tradició, no estem obligats a més.

0: Per aquesta raó, i la raó que més et convingui, escull lliurement qui i què desitges que t'acompanyi en el teu dia a dia, en aquest món convuls i ple de manipulació i dubtes.
1: Sense que t'influenciï qui només es mou per diners i interessos, si vols, per suposat. Sempre, lliurement. Al cap i a la fi, és el teu dia a dia.

0: Ràdio Vila-seca.
1: És així de senzill.
2: Ràdio Vila-seca.
3: Tenim el que d'altres no tenen.
4: Oi, jote.
5: Ja sabem que hi ha personatges il·lustres, però quan els coneixes de veritat, deixen de semblar-te tan brillants. Però amb Cellers Maset passa just el contrari. Cada ampolla explica una història autèntica, plena de brindis, celebracions i moments que val la pena recordar. Cellers Maset,

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: I parlant d'emocions.
1: 97.
6: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats. Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Les darreres setmanes han tornat a evidenciar fins a quin punt el nostre medi ambient està canviant. A Catalunya patim un estiu marcat pels incendis forestals, també a la resta de l'Estat, amb focs aquí a casa nostra com el de les Gavarres o el d'Aiguamúrcia, que han obligat a activar complexos i dispositius d'emergència que han reobert el debat sobre la gestió i la prevenció d'incendis als boscos. Però el fenomen va molt més enllà. Tot plegat arriba després d'un 2026 en què Espanya supera ja les 150.000 hectàrees cremades, una xifra superior a la del mateix període de l'any passat, molt superior. Això cal sumar-li també les onades de calor, que cada vegada són més freqüents i intenses, i els períodes de sequera persistent, i un paisatge que evoluciona a una velocitat que només fa dècades ens hagués semblat impossible. Què evidencien els incendis, la calor extrema i la sequera sobre el futur del nostre territori? Li preguntarem a la Marta Serra. Ella és geògrafa vocal de la Junta del Col·legi de Geògrafs i Tècnica del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Marta, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Aquests estius hem tornat a parlar de rècords de temperatures. Cada estiu fem rècord de temperatures, grans incendis, sequera persistent. Quan analitzeu el conjunt de fenòmens, quin diagnòstic en feu de tot plegat?
1: Bueno, doncs tant a escala catalana com peninsular com europea i quasi que mundial, el diagnòstic és que anem cap a episodis més extrems, més freqüents i més intensos, no? Vindrien a ser aquests tres ingredients, són els que caminem cap allà en un futur més o menys immediat i a llarg termini també.
0: Mm-hmm. Els grans sinistres de Catalunya i de Madrid, també el d'Àvila, comparteixen moltes característiques, no? Focs molt intensos, evacuacions i confinaments, reactivacions constants, aquests focus secundaris dels que tant parlem. Què tenen en comú aquests episodis que ens indiquen, i que ens indiquen també sobre l'evolució del risc d'incendis al sud d'Europa?
1: Doncs mira, a mi sempre m'agrada dir que els incendis ens fan de mirall de com tenim el territori, no? I de com tenim el paisatge. I quan hi ha incendis que es comporten d'una manera més o menys similar, vol dir que les condicions en les que es troben són generalment similars, no? Ja sigui pel tipus de paisatge que tenim, no? Un territori on les activitats primàries han anat a la baixa en les últimes dècades, no? I ens agraden tenir els territoris per fer-nos fotos els caps de setmana i per gaudir-los durant l'estiu, però per viure i per treballar-los, doncs cada vegada són menys les persones que ho fan, no? I quan això es suma a unes condicions meteorològiques determinades, no? Com és aquest estiu, que anem enllaçant onada de calor amb onada de calor, les persones ho notem, però la vegetació també, no? I més aquest any justament que la primavera ha sigut molt, molt plujosa, almenys aquí a Catalunya, llavors la vegetació ha crescut molt perquè ha tingut molta aigua, però després no ha plogut gens durant 4-5 mesos i vol dir que tota aquesta vegetació que va créixer s'ha anat assecant i llavors tenim molt combustible vegetal disponible a cremar amb unes condicions doncs perfectes pel foc.
0: Sovint parlem del canvi climàtic com una cosa a llarg termini, però fins a quin punt els incendis d'aquests últims estius ja són aquesta conseqüència del canvi climàtic?
1: Bueno, clar, el canvi climàtic és algo de llarg recorregut, però que ja portem recorrent fa moltes dècades, no? Vull dir, a la dècada dels 60 i dels 70 experts ja en parlaven, no? Així com de la necessitat de polítiques de decreixement per evitar els efectes del canvi climàtic, no? Llavors, ara ja estem en el que alguns diuen, no? El clima canviat, no? Vull dir que això ja és present, és un present, vull dir que cada estiu l'estem veient, no? I cada estiu està sent una mica pitjor que l'anterior i aquesta és la nova normalitat i ja hi estem instal·lats, no? Llavors el canvi climàtic, això que moltes vegades tendim a parlar-ne com si fos algo de futur, ens ho hem de treure del cap perquè ja és algo de present i és evident, no? I tothom ho pot veure, cregui o no hi cregui.
0: Tu, com a geògrafa tècnica del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, bona part de les teves competències es focalitza en la planificació territorial, no? Durant molts anys s'han construït nuclis d'habitatges cada cop més a prop del bosc. No sé si ara estem pagant una mica aquestes decisions urbanístiques que vam prendre ja fa dècades.
1: Sí, en part sí. L'únic que hi ha com situacions en aquests casos que no saps si és abans l'ou o la gallina, no? Perquè sí que s'han construït cases molt a prop del bosc, bosc, no? Que això és algo que es va fer sobretot a la dècada dels 70, no? Quan Catalunya va créixer més a nivell urbanístic i altres països doncs també per aquella època, no? Però també hi ha hagut casos on s'han construït urbanitzacions o nuclis on abans hi havia camps agrícoles i aquests camps agrícoles s'han anat abandonant i llavors el bosc ha anat guanyant terreny, no? Llavors ens trobem la doble direcció d'aquesta relació, no? Com elements que s'han posat enmig del bosc o bosc que ha anat recuperant terreny que no ha estat treballat per la mà humana, no? Llavors, bueno, això és algo que per sort ja fa temps que no es fa i que hi ha una clara consciència de que tot allò que es construeix pot esdevenir un element vulnerable a protegir en un moment d'emergència.
0: Quan un municipi planifica el seu creixement, què és el que hauria de tenir en compte que potser avui encara no es té prou present, com fa uns anys no es tenia prou present aquesta decisió d'urbanitzar tan a prop del bosc que comentàvem ara? Ara què s'hauria de tenir en compte?
1: Ara, sobretot, això, el més enllà dels límits del nucli o de l'urbanització, quin és el paisatge que es té immediatament al costat, no? Si tenim mosaic agrícola, si tenim mosaic agrícola que s'està mantenint i que està treballat o que té una tendència d'abandonament o tenim fosc, no? Quins usos tenim a la immediatesa més a prop del poble o del municipi o d'allà o del territori on es voldria desenvolupar, per veure quina pot ser la interacció d'aquests nuclis, no? I passa el mateix tant amb els incendis com amb les inundacions, no? Doncs mirar una mica quin és el nostre entorn per intentar encaixar les peces del puzzle al màxim de bé possibles, perquè quan hi hagi un esdeveniment o un fenomen meteorològic extrem, doncs això no ho podrem evitar, però almenys que ens afecti el mínim possible, no? Aquest seria el rovell de l'ou de la planificació, no? No podem evitar els incendis, no podem evitar les inundacions, però sí que podem planificar el territori perquè quan això passi afecti les menys vides humanes possibles o les menys infraestructures i cases possibles.
0: Quins efectes esteu observant sobre la salut dels ecosistemes forestals amb aquesta calor?
1: Bueno, en general, un dels grans titulars seria que els boscos estan més estressats, no? I en aquest sentit es pot fer un símil com amb les persones, per entendre-ho fàcilment, no? Una persona que està empalmant onades de calor i onades de calor des del maig, que hem començat aquest any, fins a veure quan s'acabarà aquest any l'estiu, no? Doncs clar, està més estressada a nivell de salut, no? Doncs els boscos igual, els boscos necessiten una sèrie de condicions climàtiques, depèn de la zona, cadascuna la seva, però bueno, necessiten aigua i llum, no? Lo principal. Aigua ja fa molts dies que no en tenim i llum en tenim, però estem tenint una llum que crema les plantes, no? Vull dir, qualsevol que tingui plantes al balcó o al jardí aquest estiu ho estarà veient. Doncs els boscos més o menys estan patint el mateix, no? Llavors el resultat és que tenim boscos més secs i també més debilitats, no? Que en els propers dies o durant la tardor o l'hivern podrem veure com també estan més exposats a malalties o plagues perquè estan més vulnerables.
0: Sovint dieu també que la batalla real es guanya doncs molt abans, no? Fent aquesta prevenció. No sé si estem destinant prou recursos a la prevenció, a la gestió del territori, perquè moltes vegades es diu quan hi ha aquests grans focs que el terreny estava abandonat, no?
1: Sí, sí que es fa des de l'administració pública, es fan molts esforços per la prevenció dels incendis i, evidentment, sempre se'n podria fer més, com amb tot, no? Però, bueno, sí, al final, ara l'estiu el que veiem és com una mica el final de la cadena, no? Vull dir, el quan ja ha passat tot, no? I a l'abans és quan no en parlem, no? Durant l'hivern, durant la tardor, durant la primavera, que sí que es fan molts esforços també per intentar que els incendis no s'evitaran, no? El risc zero no existeix, això és algo que sabem tots i que també intentem comunicar contínuament, però almenys que quan les coses passin, sobretot que no hi hagi desastres, no? És el principal objectiu, tant a nivell de persones zones d'infraestructures com de medi natural.
0: Per acabar, Marta, som a temps de canviar aquesta tendència, això que comentàvem ara, encara podem fer algunes coses?
1: Hem de ser conscients que hi ha circumstàncies que han vingut per quedar-se, com aquestes temperatures que tenim aquest estiu i aquests estius cada vegada més llargs, i llavors el que hem de fer és treballar amb aquestes condicions que ja coneixem que han vingut per quedar-se i fer el millor possible per adaptar-nos-hi.
0: Marta Serra, del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, geògrafa vocal de la Junta del Col·legi de Geògrafs, tècnica també d'aquest Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Moltes gràcies per atendre'ns i per ajudar-nos també a entendre tota aquesta problemàtica que patim cada estiu, que cada estiu és més virulent i que ens preocupa molt. Moltes gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada.
2: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: Bona nit.
5: La felicitat és un viatge, no un destí. Gaudeix del camí en nosaltres. Ràdio Vila-sacra és la teva.
4: Un viatge en el temps.

0: professió de bomber o bombera? Aprofita la nova previsió de 300 places. A Òrbita Gironina et preparem per totes les proves per aconseguir-ho. Informa't en el 972-207-216 o a orbitagironina.cat. O vine a visitar les noves instal·lacions al carrer Bonestruc de Porta 20 de Girona. Si vols ser bomber o bombera, amb Òrbita Gironina tu pots.
1: Sona bé.

0: I parlant d'emocions.
1: 93.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Avui COS esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
2: L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.
3: Busques inspiració?

0: estimem la terra que conreem amb esforç. Cultivem cada llavor amb cura. Collim els fruits en el seu punt òptim de maduració. Elaborem els nostres productes com tu ho faries a casa. Preservem les propietats genuïnes dels aliments. Fem de cada àpat una experiència saludable. A Manlleu Origen, saps el que menges.
1: Botigues a Girona, Figueres, Olot, Blanes, Platja d'Aro i la Bisbal d'Empordà.

0: braços llargs, en dinars que s'ajunten amb el sopar, ric en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat.
1: Ràdio Vila-Sacra.
0: Sigues ric en vida.

0: Propostes en xarxa.
1: L'explotació de les mines de carbó d'Ogassa entre finals del segle XVIII i l'any 1967 va ser clau pel progrés del municipi. Una de les conseqüències directes va ser l'arribada del ferrocarril al Ripollès, una novetat que va permetre traslladar material cap a Barcelona de manera ràpida. Teniu el frontal a punt? La història minera d'Ogassa es pot visitar a través de diferents mines i també del Museu Miner, on es recull l'impacte que va tenir en el dia a dia d'aquesta població la vintena de mines que van funcionar durant un segle. En altres paraules, podreu fer un viatge al passat, a una època de creixement econòmic i industrial, a través d'objectes i materials relacionats amb el món miner, alguns d'ells cedits per veïns d'Ogassa. Però no us conformeu amb el que trobeu dins del museu. Sortiu a explorar. I és que el patrimoni miner s'estén per tot el terme d'Ogassa i encara més enllà. De fet, la conca minera va d'oest a est, tot seguint el traçat de la Serra Cavallera. Com a anècdota, a causa de l'acció dels pòrfirs, les capes d'hulla, que és un tipus de carbó mineral, poden passar de cop a ser verticals o fins i tot a invertir-se. I què vol dir això? Doncs que l'extracció del carbó era més aviat complicada perquè no eren jaciments continuats. Si voleu conèixer més detalls sobre el patrimoni vinculat a les explotacions mineres d'Ogassa, en trobareu tota la informació al web municipal ogassa.cat.
2: Ets més de platja, llibre i solet? De cafeteria, llibre i croissant? O de sofà, llibre i manta? Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar, llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Llegir, al centre dels teus plans. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: si vols qualsevol cosa. Qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Truques i dius la teva?
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Xavier, mira, jo sóc una senyora que ja, jo he trucat ja diverses vegades i quasi no veig. Com no puc llegir, avui se m'ha ocorregut un renglera de molta música. I escolta'm, he passat un dematí perquè ho he tornat a recordar, tota la música, i ja ho tinc per demà continuar. És una música que m'agrada molt i m'ha fet recordar la meva joventut i quan anava a ballar amb el meu marit i tot això. He passat un dematí sense que se m'adongués compte. I dic, mira, vull anar-ho explicant.
0: Deixa un missatge.
5: Ràdio Vila-sacra.

0: nit.
1: Fareu bé l'orella. Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni el mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
2: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
3: En el 107 de la FM.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Ràdio Vilasacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.
1: Les frases d'en Ramon.
2: Novembre i febrer són marit i muller.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Incendis forestals com els de Vilamadrid o Toledo, amb 60.000 evacuats, també del País Valencià, els de la Gironda, de França, on 220.000 persones han hagut de deixar les seves cases, obliguen a activar serveis de suport psicològic per atendre crisis d'ansietat i altres reaccions posttraumàtiques. L'atenció en els mateixos albergs que acullen els desplaçats té com a objectiu tranquil·litzar els afectats i ajudar-los a gestionar la crisi que comporta viure una experiència d'aquest tipus. Ens explica la Montse Poblet.
2: La Creu Roja és una de les entitats que ofereixen els serveis d'acompanyament psicològic quan els incendis obliguen a evacuar veïns, quan es cremen cases o quan hi ha víctimes. El més comú és que els desallotjats per un incendi es tranquil·litzin si se'ls dona informació i tenen cobertes les necessitats bàsiques, un lloc on estar-se, un endoll per carregar els mòbils o els medicaments que s'han de prendre. Resol això, professionals i voluntaris com en Jordi Puigneró miren de fer-los parlar per detectar el seu estat d'ànim i quin tipus d'ajut psicològic necessiten.
3: Un cop tens a la gent ubicada, llavors és quan comences a parlar i escoltar, és el que més ens interessa. Necessites un cafè, vols prendre alguna cosa, vols prendre aigua, en el moment que jo li dono o menjar o aigua o cafè o una infusió, pam, ja entro.
2: En una situació com aquesta són comunes les crisis d'ansietat, negacions de la realitat i sobretot quan hi ha pèrdues, encara que només siguin materials, retrets i molta culpa. Jordi Martori, el responsable de l'equip d'intervenció psicosocial de la Creu Roja, ens explica que en la majoria de casos se supera al cap d'unes setmanes.
4: Hem d'intentar explicar que és una situació anormal que li provoca reaccions que són normals i aquestes reaccions les anirem treballant conjuntament durant tota la situació d'emergència. Et diem que ara, el més normal que durant un temps, que t'acosti dormir, que t'acosti menjar, que estigues preocupat, que tinguis angoixa, doncs això anirà baixant a mesura que passi el temps i podràs dormir millor, tal qual. Si no pots, és el moment que has de buscar l'ajuda.
2: Martori subratlla el canvi que suposa en una emergència d'aquest tipus que prèviament ens hagin preparat. L'angoixa inicial es redueix substancialment si es té a punt el kit per sortir de casa. Se sap com localitzar la família o quina és la millor manera d'actuar quan es tenen a prop les flames.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: A Vilafant, restaurant L'Arengada. Esmorzars de dilluns a dissabtes. Dinars tots els dies de la setmana amb menú diari variat i plats combinats. Sí, restaurant L'Arengada. Especialitat en carn a la brasa. Per reserves, telèfon 972-513-831. Estem a Vilafant, a la carretera d'Olot 30.
1: I parlant d'emocions...
2: 88.

0: Jackson.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya, que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames, perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.

0: sap a on i sap amb qui. El raïm és una fruita ideal per fer una dieta desintoxicant per beneficiar-se de les seves propietats depuratives. És també un producte fantàstic per a malalts de reumatisme, gota o artritis. Aquí no acaba la cosa, perquè és molt recomanable per qui pateix problemes de ronyó o del sistema circulatori.
1: I és que els productes catalans són salut.
2: Emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia. Pararam.

0: Ara és l'hora de la selecció de programes monogràfics que cal destacar per això i per allò.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Les tietes.
4: Àngels Puig, què tal?
5: Molt bé, encantada d'estar aquí i estic molt a gust i amb moltes ganes de parlar amb tu i de passar-nos-ho bé.
4: Em crec que ets jubilada perquè m'ho dius.
5: Sí.
4: Però se't veu
5: molt. Sí.
4: Sí? Però se't veu estupenda.
5: Intentem estar estupendos i viure la vida estupendament.
4: Estupendament, eh? Anna Verdaguer, què tal, Anna?
6: Molt bé.
4: Com estàs? El mateix et dic.
6: Encantada d'estar aquí.
4: Però també estàs jubilada?
6: Jubilada? Jo ja tinc una edat també, encara que no ho sembli.
4: No ho sembla.
6: Tenim una edat, eh?
4: Però no ho sembla de debò, eh? El sí. Que veus que la secció es diu Les Tietes. Us puc dir Les Tietes o no?
6: I les iaies, el que vulguis.
4: Home, iaies no.
6: També ens ho podries dir de iaies. No,
4: ara m'estaves explicant una cosa molt xula, que em deies sí. Que tens un net adoptat.
6: Un net adoptat.
4: Això no ho havia sentit mai. Ens ho expliques?
6: Bueno, jo tinc una... La meva filla té una amiga...
4: Sí.
6: Que té un nen de 15 mesos, que és maquíssim. No és perquè sigui el meu net adoptat, però és que el nen és maquíssim. I llavors aquesta noia, quan va començar a treballar, no sabíem qui deixa el nen, si un dia es posava malalt, els seus pares són més grans i no es podien fer càrrec. I llavors ella va dir, bueno, a veure si coneixem algú que es pugui fer càrrec del nen quan estigui malalt. El que fan les iaies, portar el malalt a la guarderia si jo no puc, recollir-lo de la guarderia si no puc, i jo vaig dir, jo puc fer això. Encantada de la vida. I estic encantada de la vida, molt bona.
4: Molt bé.
6: Perquè el nen és molt maco, eh?
4: Quant temps té el nen?
6: 15 mesos.
4: Ah, és molt petit.
6: Molt petit.
4: O sigui, que et toca canviar bolquers,
6: sí.
4: Et toca preparar
6: sí.
4: la tot?
6: Bueno, no, perquè a la guarderia li donen el menjar. Jo, però al berenar sí que li dono. Bueno, i el dia que me'l quedo, perquè està malalt, també li faig el menjar, però vull dir que no, però pobret, és molt bo, és molt bo.
4: Que bé, no?
6: I jo estic fent pràctiques per quan sigui àvia, de veritat.
4: Perquè la teva filla quina edat té?
6: 30.
4: 30 anys. I t'ho veus venir, no?
6: Bueno, no sé, no, i ara les parelles triguen. Jo, ara jo diré el mateix que deia la meva mare. Jo amb aquesta edat ja la tenia ella, eh?
4: Sí, no? Àngels, i tu Hola. Sí que tens nets, en
5: Jo tinc tres nets, tres nets. Meravellosos. Nets.
4: De quines edats?
5: El Joan ha fet 6 anys ara a l'agost.
4: Que maco, eh? Aquesta molt edat maco. És maca. Eh?
5: Maca. El Joan és Joan, eh? És un nano que li dona moltes voltes al cap i sí. Tela. Però fantàstic. I llavors tinc la Pepa.
4: La Pepa?
5: La Pepa. Es diu Pepa i no es podia dir d'una altra manera.
4: Quin nom? Per què no?
5: Perquè és la Pepa. És estupendament Pepa.
4: Que maca.
5: Decidida. Bueno, s'endú tothom per endavant, té 3 anys i fa anar-se un germà a toc de pitu perquè ella és la que mana, la que decideix. El Joan això també ho vol. Vols un cacaulet? Bueno, el Joan també. Vull dir que...
4: Ah, sí, ella sí, decideix per
5: ella
4: la
5: decideix
4: família.
5: El que ha de passar.
4: Molt bé.
5: I llavors, per part de la meva filla Georgina, tenim en Leo, que té... Em farà 4 mesos el dia 18.
4: 4 mesos, ja ha acabat d'arribar, aleshores.
5: Aquest està nou, encara està quasi bé a la capsa.
4: Sou una colla maca
5: sí.
4: A casa,
5: sí,
4: no?
5: Sí. I llavors tinc, també faig de tieta, eh? Que tinc nebots i nebodes i estupendo.
4: I estupendo, eh?
5: I estupendo.
4: Bé,
5: perdona.
4: No,
5: perdona.
4: Sisplau, no, si tenim temps, per xerrar.
5: Lo de la paraula estupendo me l'he fet meva. I em surt sense adonar-me'n.
4: A mi m'agrada molt la paraula estupendo.
5: Perfecte, perquè
4: sí, no està ben dit, però
5: és que l'aplico tot arreu.
4: Però vosaltres ja us coneixiu abans d'arribar?
5: Sí.
4: Sou amigues vosaltres?
5: Sí.
4: Ah, molt bé.
5: Sí.
4: Fantàstic. I sortiu juntes i aneu a... O simplement us coneixeu del barri?
5: No, tenim interessos juntes, i tant. Sí, vull dir... L'altre dia li comentava, i ho hem acabat fent, que els dimarts al matí farem unes rutes per Barcelona...
4: Ah?
5: L'Anna t'ho explicarà millor, que és la quatremitat.
6: Bueno,
5: sí, perquè amb els nens...
4: M'agrada molt això, m'agrada molt. Rutes per Barcelona.
6: Bueno, a veure, jo t'explico.
4: A veure.
6: Hi ha l'Escola de la Dona, que pertany a la Diputació, que està allà al carrer Sant Pere Més Baix,
4: sí.
6: Que aquella escola fan cursos de totes les classes, d'història, de costura, de música, de teatre, de tot. I nosaltres vam començar fent història. fa 3 anys o així, sí, oi, que hi anàvem? Clar, ara també fan cursos, això. Aquest curs que farem aquest any perquè tenim ganes de sortir, clar, es diu Racons de Barcelona, que és anar a visitar barris. Llavors, un dia a la setmana, un dimarts, estarem a la classe, la professora ens explicarà la història del barri i la setmana següent el anem a veure.
4: Sí, fareu turisme.
6: Farem turisme per Barcelona, pels barris de Barcelona.
4: Però això és molt xulo, no?
6: Sí, sí. Molt.
4: I avui la Roser Riera, que viu a una residència que té 86 anys i que avui ha sabut que per primera vegada podrà tornar a abraçar els seus.
6: Ah, sí.
4: Que és una magnífica notícia.
5: I tant.
4: Doncs aquesta senyora, amb 86 anys, li queden dues assignatures per acabar Humanitats. Tota una carrera.
5: Perfecte.
4: Que no hi ha límits a la vida quan un vol fer una cosa.
5: No. I tant, segur, segur.
6: Home, nosaltres, quan vaig deixar de treballar, ens vam apuntar allà a fer els cursos d'història. Història de Catalunya, història medieval. Clar, després ens han tallat, però haguéssim acabat la carrera d'història.
4: D'història també, va, escolta, m'ho podeu fer, no?
6: Sí, ara aquest any farem lo dels racons, que tenim ganes de sortir. L'any que ve ja veurem.
4: Des d'ara fins als 86 anys, ben bé, us podeu treure 4 o 5 carreres, sí, encara,
5: bueno,
4: vosaltres.
5: Bueno, no correm tant. El que a part d'això, nosaltres som gent que ens agrada fer feina, o com dir-li, pels altres.
4: Yeah.
5: Vull dir, ara ella m'estava preguntant per anar amb un
6: Ateneo que fa molts anys que funciona. Jo vaig anar l'altre dia i segurament faré un matí un voluntariat allà.
4: Ah, molt bé.
6: Un dia a la setmana al matí, no? Anem fent coses.
5: Fer coses pels altres i veure'ls feliços, com aquesta senyora que has dit tu ara.
4: Sí.
5: Això et dona satisfacció quan veus que qualsevol detall els hi dones alegria a algú, no? Pues fantàstic.
4: Sou dues dones molt trempades, no?
6: Bueno, és que...
4: És que... Us veig amb una marxa, amb ganes de fer coses...
6: Tenim moltes ganes de fer coses.
4: Teniu parella?
5: Sí.
4: Sí, dues. I com teniu fills i filles?
5: Tot molt, molt estructurat.
4: Què vols dir?
5: El primer marit, amb els fills, sí, amb ell, tot normalitzat.
4: Ah, estàs amb el primer marit de tota la vida.
5: Tota la vida.
4: Quants anys porteu junts?
5: Pues 46.
4: Uf, 46 anys, déu-n'hi-do, no?
5: Sí, sí, sí.
4: Com es fa això? Perquè ara...
5: Bueno, pues és anar dient, bueno, pues demà ja et passarà. I ja està.
6: Una miqueta de paciència.
4: Mira, no, però mira, la cosa m'ha agradat. Demà ja et passarà. Li acabes de passar tota la responsabilitat a ell. Tota.
5: Això està claríssim.
6: No ho dubtis mai, qui té la culpa de tot.
4: Ho té ell, el seu marit, no?
6: Bueno, en general, els marits.
4: El teu també, sí.
6: En general, els marits.
4: Però per què?
6: Els marits tenen la culpa de tot.
4: Però explica'm
6: nosaltres,
4: això,
6: amb aquesta alegria que tenim... Ja, tu creus que nosaltres hem de tenir la culpa d'alguna cosa? No, mai
4: de
6: la vida.
4: De la vida, no.
6: No. Sempre els marits.
4: Sí, eh? I els joves? Els joves que serien els yernos, els... com es diu? Els joves, no?
6: Jo tinc un gendre.
4: Ah, gendres, això que no em sortia la paraula.
6: Jo tinc un gendre, el meu fill no, que no té nòvia. Tinc un gendre.
4: Tens un gendre, et portes bé amb ell o no?
6: Sí.
4: Ets la sogra.
6: Sí, jo sóc la sogra. Jo l'estimo molt i jo crec que ell a mi també m'estima molt. Jo el tracto molt bé i ell també em tracta molt bé, la veritat. Ja li he dit més d'una vegada, quan ve a dinar, m'ajuda a parar la taula, a recollir-la, ja li vaig dir un dia a la meva filla, al final em quedaré amb l'Héctor i tu pots marxar.
4: Amb el teu pare, no?
6: Una cosa, aquest noi... No,
4: us porteu bé?
6: De moment, sí.
4: Fantàstic. Tu ets sogra, també, o no?
5: Sí, sí, sí. Jo tinc la Marta, que és la dona del meu fill, perquè es van casar a Bristol, van estar vivint uns anys a Bristol,
4: uh-huh,
5: i es van casar allà, perquè, pel que sigui, és igual, es van casar allà. Els hi tinc en compte i no els hi perdonaré mai, perquè jo tenia, entre nosaltres, una pluma de Malibú guardada a l'armari pel casament. Mentida. I no me la vaig poder posar, perquè ja ens hem casat. Ostres! Bueno, la Marta és fantàstica. En el meu fill no li podia haver passat millor cosa que trobar la Marta. És esplèndida, el sap portar... Fantàstica, fantàstica. Estic molt, molt contenta amb la
4: tenim,
5: Marta.
4: Tenim dos exemples de sogres estupendes.
6: Home.
5: I després tenim en Pau, eh? Que el Pau és el marit de la Georgina i també és un senyor,
6: sí,
5: estupendo. Seriós, estupendo.
4: Seriós i estupendo.
5: I saps aquella gent seriosa, però amb un cinisme...
4: Ja, que la deixa anar.
5: Parlat, però fantàstic. També, molt bé, molt bé.
4: Molt bé, sou dues persones...
5: Tenim molta sort a la
4: perfectes,
5: vida.
4: Perfectes, no? Sí. És a dir, teniu unes famílies estupendes.
6: Bueno.
4: Sou unes sogres meravelloses. Bueno. No us equivoqueu mai, perquè els errors sempre els cometen els vostres
6: això
4: marits.
6: Això està claríssim.
4: Teniu uns joves i unes joves fantàstiques que us estimen molt. Hi ha alguna cosa aquí que em grinyola? No? Bueno, haureu de tenir algun fallo a la vida, vosaltres dues.
6: Saps
4: no?
6: què passa? Que ja tenim una edat que ens ho agafem tot bé. I llavors penses, ens hem de barallar ara amb els marits? No.
4: No.
6: Ens hem de barallar amb els gendres, amb les joves? No.
4: No.
6: Dius, jo el que me'n vull ja és anar de passeig i quedar amb les amigues i anar cap aquí, cap allà. Ja no estem per barallar-nos, que ja tenim una edat i ens queda molt poc temps.
4: Home, no, no ens queda poc
6: cada
4: temps.
6: Cada vegada menys.
4: Ganes de viatjar, m'imagino, no?
5: Totes.
4: Però fa molt que no viatgeu, o què?
5: No, jo aquest any he estat a Copenhague.
4: Ah, molt bé.
5: Una neboda meva viu allà, s'ha casat allà, viu allà, fantàstic, aquell país m'ha emocionat molt, m'ha agradat molt, plou molt i no vaig entendre res el que em deien, la resta,
4: sí. Però no parlo un idioma.
5: Sí, sí. Però molt bé, molt bé, i viatjar ens encanta.
6: Sí, jo no, jo des de l'any del 2019 que vam anar a fer un creuer pels fiordos i ja va estar, ja no hem pogut sortir més perquè ja ens han... I ara a mi em fa una mica d'agobi encara agafar l'avió.
4: Sí?
6: Això d'anar en cotxe i així encara, però d'agafar l'avió encara em fa una mica agobi.
4: Mira que estan baratos els vols, eh?
6: Sí, però...
4: Estan econòmics, però molt barats, eh? De veritat.
5: Sí. Això és un problema, eh? Perquè algú ha de pagar.
4: Clar. Clar.
5: Però bueno.
4: Tot arribarà, no?
5: Sí.
4: Tot arribarà. Sí. Teniu moltes pors, o què?
5: No. Jo sóc prudent, sóc una persona que tinc problemes respiratoris, per tant, sóc conscient de que si enganxo algú d'aquestes, les puc passar malament. Per tant, sóc prudent. Però por no en tinc.
4: Avui m'han passat una sèrie de temes per parlar amb vosaltres. M'agradaria escollir-los junts, no? Saludarem una persona de manera immediata, però després encara tindrem uns minuts i m'estaria bé que escollíssiu vosaltres. Diu, a veure, diu, amb la tornada a l'escola els avis perden la tranquil·litat de l'estiu i tornen a ser els cangurs responsables dels nens des que surten de l'escola. Voleu parlar d'aquest tema?
6: Es pot parlar.
4: Es pot parlar, però jo veig que esteu contentes de fer això. Val, es pot parlar d'aquest tema. Truita de patates, amb o sense ceba? I quants ous em posen aquí?
6: Jo...
4: Doncs depèn de les patates que els hi posis, no?
5: I quanta gent haurà de menjar de la truita de patates?
4: Tens raó. Aquest tema he al·lucinat una mica. Diu, vas a passar els dies a casa d'un familiar o conegut i el dia que ha de fer la paella o fideuà, un plat elaborat, te'l fa cuinar a tu i et posa d'excusa de que tu et surt millor. Això us ha passat alguna vegada?
6: No,
4: està la primera vegada que jo he sentit una cosa.
6: A mi no.
4: Molt bé. Aneu pensant que ara de seguida parlarem d'una d'aquestes qüestions, perquè abans sí que m'agradaria saludar una persona que avui, quan hem vist una notícia al diari, ens hem quedat una mica tristots, no? Perquè parlàvem del tancament d'un restaurant, el restaurant La Llave, de Barcelona, que portava més de 40 anys obert al públic i que és un més de tots aquests restaurants que han hagut de tancar. El tema de renovacions de lloguer, perquè, clar, són molts diners, en fi, que aquí han sorgit moltes situacions molt complicades, no? I ho hem vist, com molts restaurants tradicionals han hagut de tancar. Està amb nosaltres el president de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, Jordi Vilaprinyó. Què tal? Bona tarda, senyor Vilaprinyó.
3: Molt bona tarda a tothom.
4: Ja no sorprenen notícies d'aquest tipus, no?
3: No em sorprenen.
4: Perquè...
3: El que passa que tot és relatiu, eh?
4: A veure, explica'm.
3: Perquè si parlem del centre de Barcelona, és una cosa. Si parlem dels barris de Barcelona, és una altra. I si parlem de la resta de Catalunya, encara és una altra.
4: Doncs anem a pams, si li sembla, no? El problema al centre de Catalunya, al centre de Barcelona, sembla evident, no? La incidència que ha tingut el turisme en el tancament de moltes persianes, no?
3: Clar, al centre de Barcelona, el que és estrictament el centre, la cosa és molt dramàtica. A les barriades no tant, i a la resta de Catalunya tampoc no tant, bastant menys, vaja.
4: Molt bé, clar, perquè la gent ha hagut de fer de consum, no?
3: Digui'm.
4: No, li deia, tenim número, tenim dades que ens indiquin una mica quina quantitat de comerços o restaurants han arribat a tancar durant aquest temps?
3: Bé, jo amb restaurants exclusivament no ho sé, ho sé amb el global de comerç i serveis, al centre de Barcelona s'està parlant d'un 25%.
4: És molt.
3: En el centre, eh?
4: Sí.
3: Clar, has de tindre en compte que el centre de Barcelona té molts pocs veïns i necessita molt de turisme. I necessita de que la gent s'hi pugui desplaçar.
4: Lògicament.
3: Clar, si mirem la resta, doncs amb la resta estem parlant d'un 12%, una cosa així.
4: Escolti'm, però és impressió meva? O hem assistit primer a tot un seguit de tancaments i ara... Això és una impressió meva, eh? Vull dir, no té res de científic. Jo estic veient molt local nou que s'obre.
3: Sí, també n'hi ha, també, clar. Gràcies a Déu, és que si no, no n'hi havíem bé, eh?
4: Clar. O sigui que d'alguna manera, efectivament, hem passat per un període d'economia dormida, amb tot el que això significa, i ara sembla que la cosa comença a despertar-se una mica.
3: Sí, també hi ha establiments que han tancat avançant-se a la jubilació. Aquests també són uns que, si no haguessin tancat ara, haguessin tancat d'aquí 3 anys.
4: Ja, hem aprofitat una mica, doncs, no?
3: Sí, clar.
4: Molt bé.
3: Home, aviam, la cosa ha estat molt dramàtica, eh? Sobretot al centre de Barcelona. I ho continua sent, eh?
4: Ho continua sent, encara, és veritat. Senyor Vilaprinyo, un dia d'aquests hem de parlar més calma. Li agraeixo molt que hagi estat avui amb nosaltres.
3: Molt bé.
4: Gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Adéu, bona tarda.
3: Adéu-siau.
4: No, no sé si us ha passat que us han tancat algun local, algun restaurant, alguna botiga, sí, a les que éreu molt aficionades a anar.
5: Sí. Hi ha hagut restaurants, jo el del carrer del Carme, aquella pizzeria.
6: Ah, sí, un italià molt bo.
5: Fantàstic, boníssim, molt atents, i clar, han tingut que tancar. No han pogut sobrepassar-se aquesta època tan dolenta que han passat, i han tingut que tancar. I han marxat a Itàlia.
4: A Itàlia, déu-n'hi-do.
5: Sí.
4: I en el teu cas?
6: No, és com que jo trobo que això, que els pobres... ho han tingut molt malament.
4: S'ha despertat un cert proteccionisme per aquella gent que està al voltant nostre. És a dir, que s'havia incrementat el nombre de persones que compraven al barri, per exemple. Sí. No?
6: Sí. Clar, perquè et sap greu, pobra gent. No sé, jo és que a mi em sap greu perquè penses, ostres, ara han tornat a venir els turistes i ja no se'n recorden de nosaltres.
4: En sèrio? O sigui, t'ha passat que has tornat i t'ho has trobat,
6: per
4: això?
6: Per tant...
5: Aquesta sensació de... sinó d'incertesa de què ens està passant. Què ens està passant? Jo recordo que de molt jove tenia un somni d'aquí hi havia una guerra, i el tinc molt present perquè era molt colpidor. I tenia aquella sensació, aquell somni de que jo anava pel carrer i que hi havia guerra. De què passa, no? Què tenim a sobre que no sabem per on sortir-ne?
6: Els humans, lo destructor que som,
4: sí,
6: no?
4: Sí.
6: Perquè...
4: Us agraden els patinets o no?
6: Ai, no ens parlis de patinets, tu, que són molt perillosos, eh?
5: Sí, avui a Badalona hi ha hagut un accident important.
4: Ho sabem, que hi ha un senyor amb estat crític per un atropellament, no?
6: Sí.
4: Clar, aquesta és la vessant més dura, efectivament, de la notícia. L'altra és com estan per tot arreu els patinets, no?
5: A mi molesten, sobranament. Em molesten molt. Perquè, a més, la gent ha d'anar per la dreta i així no xocarem. Si tu vas per la dreta i jo vaig per la dreta, no xocarem. I aquest tipus de gent van per on volen.
4: Clar.
5: I això no pot ser.
4: Clar.
5: Perquè llavors poden passar accidents com avui ha passat. Vull dir que és bastant... Si no hi posen unes normes, no anirem bé.
4: Ja.
5: No anirem, des del meu punt de vista.
4: Ens queixem de les normes, però quan arriben les normes...
5: Ah, bueno, jo...
6: Bueno, el que volem és que posin normes pels altres.
4: Pels altres, no?
6: Perquè nosaltres no anem amb patinet.
4: Ah, estic totalment... Però no heu provat mai un patinet? Perquè mira que és divertit, fa cosa.
5: Jo hi anava de patinet, de petita.
4: No, home, però jo parlo dels patinets aquests que els hi dones i te'n vas.
6: No, jo no. Mira.
4: No?
6: Jo
4: què
6: no,
4: ha passat?
5: N'acaba de passar un.
4: Ah, és veritat.
6: No, jo no. I a mi em fa por inclús per ells. Quan els veig amb el patinet, sense casco, i penso, es fotran un cop i s'obriran el cap.
4: Jo
6: penso això.
5: I perquè van en contradirecció, van fent zigazagues...
4: A més, sabeu què em passa? Que se'm fa molt estrany. Jo fa molts anys que treballo a la ràdio, però no aquí. O sigui, aquí fa 2 dies només. És a dir, ahir vaig començar el programa i avui ja estem acabant el segon programa. I és la primera vegada a la meva vida, i m'agrada molt, que estic en un estudi de ràdio. Vosaltres heu estat en directe més vegades, no?
6: Sí.
4: Sabeu aquella cosa del directe?
6: Sí.
4: No, que et poses més tens, no? No pots menjar molt, no?
5: No, perquè no. Quedes com...
4: Cuineu bé vosaltres, ara que penso?
5: Jo sí.
4: Quina especialitat teniu?
5: Jo, els canelons, que faig els canelons de la meva sogra, que són espectaculars.
4: Ah, sí?
5: Boníssims, no són com els de tots, són diferents. Ara són molt laboriosos. Però si em poso a cuinar, cuino bé.
4: Molt bé.
5: I l'Anna, quan he anat jo a casa seva a menjar, també he dinat de meravella.
4: Ah, fantàstic.
5: Sí.
4: Quina especialitat tens, Anna?
6: No, jo ara diria els macarrons. Perquè és que com que a mi m'agraden molt els macarrons i em surt molt bé.
4: Macarrons i canelons.
6: Els canelons
4: són...
6: també. Per Nadal també fem canelons.
4: Sí, eh?
6: I, bueno, i a mi m'agrada més aviat fer cuina així del xup-xup.
4: A mi també.
5: Exacte.
6: Tipo estofat, mandonguilles...
4: Perdoneu-me que us digui, faig unes llenties...
6: Oh, que bones.
4: Marquen un abans i un després, les meves llenties.
6: Oh, molt bones. Veus, aquestes coses a mi m'agraden.
4: Ho haurem de tastar un dia.
5: I tant.
4: Escolta, m'agrada molt que vingueu. Vindreu més?
6: Si ens convides i tant.
5: Si ens convideu,
4: esteu convidades, esteu convidades.
6: Gràcies.
4: Anna Àngels, moltíssimes gràcies.
6: A vosaltres.
4: Adéu, bona tarda.
6: Adéu.
7: Les tietes. potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original. I amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
8: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.
9: En el 107 de la FM...
10: La fem entre tots.
11: La nit.

0: escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: Les exportacions catalanes creixen un 2% fins al maig i van camí de superar de nou els 100.000 milions d'euros quan acabi l'any. Malgrat la guerra aranzelària, recuperen amb força les vendes als Estats Units, que pugen, Climent Sabater, un 10%.
5: Un sector alt de les empreses catalanes que venen a l'estranger que ha rebut sense gaire preocupació l'enèsim i últim anunci de Donald Trump sobre els aranzels, com destaca el director general de l'Associació d'Empreses Industrials Exportadores, AMEC, en Joan Tristany.
6: No canviarà els efectes amb el sector, amb les exportacions catalanes als Estats Units, que per cert, en aquests 5 primers mesos de l'any han augmentat quasi un 9% respecte als 5 primers mesos de l'any passat.
5: Es recuperen amb força i creixen un 10% les exportacions als Estats Units i a la vegada el conflicte a l'Iran penalitza i cauen un 17% les vendes a l'Orient Mitjà.
6: Doncs en el cas d'Orient Mitjà, aquests 5 primers mesos de l'any, les exportacions catalanes a Orient Mitjà han disminuït quasi un 17%, perquè les regles no són clares.
5: El sector químic lidera les exportacions, seguit dels béns d'equip i l'alimentari. Creixen amb força les vendes a Amèrica del Sud amb l'acord del Mercosur actiu. I amb un augment del 2% en el que portem d'any, el valor de les exportacions s'enfila als 42.000 milions i pot tornar a superar els 100.000 milions en vendes a finals d'any.
7: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
3: Si vols deixar de patir, Ràdio Vila-sacra de Bon Matí.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Per veure, per sentir, veure, escoltar i participar. Escoltar i participar.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Quan tot empenya a marxar del camp i abandonar la pagesia, hi ha adolescents que desafien tot pronòstic, s'estan formant per agafar el relleu dels seus avis, conscients de salvar un llegat, però també una cultura i una tradició. Testimonis que recull el llibre Arrels Rebels.
1: Jo des de ben petit he crescut vivint la passió i la tradició aquesta del Delta, i he vist que és això que em vull dedicar.
2: En Sergi de Deltebre prové d'una família de rossaires de tota la vida. Ell és l'únic del seu institut que ho vol seguir. Va decidir dedicar el seu treball de recerca de batxillerat a recuperar varietats autòctones del Delta.
1: Vaig veure que seria un treball que me seria com agradable de fer, xerraria i podria disfrutar-lo, i a part ne podria traure algun aprofitament, no només per a mi sinó pels demés. I va ser així com vaig decidir fer el treball nomenat Arrels al fang, que se centra en buscar un sistema de cultiu d'arròs ecològic que sigui sostenible i eficient.
2: En Sergi va acabar obtenint el curs passat la màxima qualificació amb distinció de mèrits per part de la Generalitat. Ara està estudiant enginyeria agrònoma a Lleida per acabar agafant el relleu de l'avi als camps d'arròs i les muscleres. Igual que en Jan, a la Pera, al Baix Empordà, que està acabant els estudis per entomar la feina de l'avi al camp i a les granges. Agafar el relleu dels avis no sempre és fàcil.
3: Sempre qui treballa mai ens entendrem, però...
2: L'empenta i la fermesa per tirar endavant la troben a les arrels. L'Anna, de 18 anys, del sector de l'Hort al Vallès, agafa el relleu de l'avi, de 92.
4: El que és molt guai d'aquesta feina és que passem moltes hores junts. Jo amb l'avi em faig un far, perquè ara quan comencem a plantar la mongeta del ganxet, doncs el meu pare ja marxa sol a Barcelona i jo em quedo aquí amb el meu avi. Ara hem d'anar a regar, doncs va.
2: 10 adolescents de diferents comarques i sectors, exemples de relleu generacional a pagès, expliquen els seus somnis, neguits, inquietuds i projectes de futur, conscients que qui perd les arrels perd la identitat.

0: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
1: Oh, és meva.
2: No, no, és meva.
1: Meva.
2: No, no, no, no, és meva.
3: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
4: La calaixera més musical.
1: Uau, deixa!

0: Bona nit. Sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí.
3: Eternament.
0: Ai.
2: L'opció dels que en saben.
4: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

hem de parlar d'aquest festival dels Sons del Món i que, doncs, tornarà a reunir molts artistes del panorama actual. Serà fins al 21 d'agost a la Ciutadella de Roses. Diversos cellers també de la denominació d'origen Empordà acolliran una programació que combina grans noms de la música amb concerts en petit format. En aquesta 19a edició hi ha grans artistes com Pablo Alborán, Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosana, Niña Pastori, L'Axambusto, Els Gossos, Fangoria, entre molts altres, i també sonaran cançons com aquestes.

0: Per conèixer tots els detalls d'aquest festival, saludem en Carles Tereijo, ell és cap de comunicació dels Sons del Món. Carles, bon dia.
1: Molt bon dia, Maria, i moltes gràcies per la trucada.
0: Amb quines sensacions afronteu l'estiu? Perquè s'allargarà fins al 21 d'agost, això.
1: La paraula que defineix l'estat d'ànim de l'equip és il·lusió. Ja és la 19a edició d'aquest festival, que està consolidat com un dels més importants de la Costa Brava, i amb moltes ganes de poder celebrar els concerts, de rebre els espectadors i de viure 3-4 setmanes que tenim per davant oferint a la gent experiència úniques i experiències que facilitin un estiu més bonic per tothom.
0: El festival ja és un referent de la Costa Brava. Quin diries que és el secret una mica perquè continuï creixent més de 19 anys després, no? 19 edicions ja.
1: Sí, jo crec que la singularitat de Sons del Món és la combinació de diferents factors que donen molt de valor a la iniciativa. En aquest cas, és una cita que uneix música, gastronomia i patrimoni. És a dir, que a banda, diguéssim, de l'oferta musical, que com has explicat és molt potent, amb artistes de primer nivell, amb això afegim espais que donen aquest valor afegit. Per exemple, la ciutat d'Illa de Roses, que és un conjunt monumental per aquells que no ho coneixin, que és espectacular, i a més també celebrem concerts a Cellers de l'Adeu Empordà, i per tant aquesta combinació entre patrimoni i música, que a més també complementem amb una oferta gastronòmica molt potent, no? I en el cas de la Ciutadella de Roses, a més, més enllà del concert principal, cada dia obrim un village on també hi ha una programació pròpia. Per exemple, tindrem a la Su, tindrem Marcos amb K, tindrem el podcast de les Guarres, tindrem en Joan Masdeu i altres artistes. I a més també aquí, per acabar la nit, o bé fem una sessió de DJ o bé fem festes temàtiques, com per exemple els Bojos pels 90, que és una festa per celebrar la música d'aquella època, o el Verano Mix, que és una festa que reivindica les cançons d'estiu, que per exemple aquest any compta amb l'actuació de l'Orna, que és la creadora de l'èxit del Papi Chulo, per exemple. I per tant, és aquesta combinació de factors que ens sembla que fa molt atractiva l'oferta per als nostres espectadors.
0: I una oferta que deies ara molt variada, hi ha absolutament de tot. Com es fa això? Com s'aconsegueix trobar aquest equilibri entre artistes que ja estan consolidats? Parlem dels Amics de les Arts, parlem de Niña Pastori, de Sergio Dalma, de Joan Dausà, i també propostes per a públics una mica diferents, que busquen una cosa diferent que no estigui tots els festivals.
1: Sí, aquesta mena de festival, incloguet Sons del Món, té aquesta particularitat també, que té una programació molt eclèctica, no? I per tant, la idea és intentar arribar a tota mena de públics, perquè tothom que li agradi la música, tothom que vulgui viure experiències al voltant de la música i de l'estiu, pugui trobar l'artista que li encaixa i que li agrada veure, i per tant, fa que aquesta combinació funcioni.
0: Carles Tereijo, cap de comunicació del Festival Sons del Món, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Moltíssimes gràcies, Maria, a vosaltres, i res, això, que la gent participi, que segur que s'ho passaran molt bé.
0: Moltes gràcies, Carles.
2: Això és Ràdio Vila Sacra.
3: Què?
4: Que això és Ràdio Vila Sacra.
5: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
3: Jo?
5: Queda clar.
6: No t'ho perdis.
7: Ministrius de llars.
8: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
7: Ministrius de llars.
8: Demani pressupost al telèfon 688-44-70-67.
9: Sona bé.
10: Amazon le trae esa sensación de 5 estrellas a Pablo y a su nuevo plan de vida sana. Después de apuntarse a un gimnasio de élite que le dejó la cartera y los músculos en tensión, Pablo descubrió que en Amazon tenía todo lo que necesitaba por mucho menos de lo que imaginaba. Zapatillas deportivas, bañadores y auriculares resistentes al sudor, todos muy bien valorados. Que te den un buen masaje en esa cartera, que no da más de sí, Pablito. Los productos mejor valorados a precios increíbles. Descubre más en Amazon.

Les fulles seques ja cobreixen els camins. Els capvespres moren, vermells com magranes. Les aus fugen cap a mons molt més clins. I la gent està a sa casa la vesprada. Els nins ja no juguen als carrers, banyats per les primeres rosades. Ja és tardor i el sol ja no crema tant. I la lluna surt més prest i el sol s'amaga. Tot pareix que ve un temps que és de tristor, veient passar la gent tan ensopida. Són dies freds que ens fan arremolinar dins les cases tot el gruix de la família. En els carrers no hi haurà tant de renou i les cases estaran totes tancades. Ja ve el temps d'encendre el bon foc de la llar i dels cors dels que s'estimen.

0: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
1: Ràdio Vila-sacra 107 FM.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'embaladits. La Martina ens convida a berenar un bon poema acompanyat de pa i xocolata. El sentim?
4: Hola, sóc la Martina Molino Pascual. El poema que he escollit es diu Pa amb xocolata. I ho he escrit Miquel Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè m'ha cridat l'atenció. Pa amb xocolata. Un bon tros de xocolata, un bocí petit de pa, són la solució més bona per berenar. El pa sempre allarga massa la xocolata, fa curt i així el compte de l'abella mai no surt. Però si no surt el compte, tant se val que res no hi ha com el pa i la xocolata per berenar.
3: Quin poema més bo! Tan bo com el pa amb xocolata. Gràcies, Martina. Fins al proper embaladits. Adeu!

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el patrocini de Mont Vertical, rehabilitació d'edificis i la col·laboració de gestoria Balaguer.

0: la platja, a la piscina, amb els amics o a la feina.
1: Siguis on siguis aquest estiu, porta'ns amb tu.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bona nit. Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.

0: silenci.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Arthur Clarke, escriptor de ciència-ficció i autor de 2001, Una odissea de l'espai, deia que qualsevol nova idea molt potent passa normalment per tres fases. La primera, quina bogeria, deixeu-me en pau. La segona, bé, no està malament, és interessant, però hi ha altres coses prioritàries. I finalment, la tercera, jo fa molt de temps que defensava aquesta idea. Avui vull parlar d'una idea que no és que sigui nova, però sí que fa poc que s'ha incorporat als cercles de debat d'actualitat: la creació d'una renda bàsica universal. El dret universal a rebre un ingrés pel sol fet d'haver nascut, universal de totes les persones, individual de cada persona, no de les famílies, i incondicional, sense cap obligació a canvi. Aquest fet deslligaria la idea d'ingrés de la del treball i plantejaria la necessitat de fer una redistribució de la riquesa real per tal de finançar-la. El debat hi és, i ha arribat a la premsa: New York Times, The Spiegel, Le Monde, The Wall Street Journal. I quan se'n parla tant, no tothom a favor, evidentment, potser hem de pensar que alguna cosa està a punt de passar. Fins i tot se n'ha fet alguns experiments a la Índia, Namíbia, Finlàndia, on s'ha demostrat que és una idea d'empoderament per a les dones i que augmenta la percepció de benestar i salut dels ciutadans. Aquesta és la idea: un ingrés universal sustentat amb impostos. Hi estaríeu d'acord? Penseu-hi, amb tots els pros i contres. De moment encara és una idea delirant per un futur incert, de moment. I m'acomiado amb una altra cita de Clarke: l'única manera de descobrir els límits del possible és aventurar-se cap a l'impossible, perquè tots els avenços un dia van ser utopia.
2: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 FM, ara i sempre, la teva veu.
4: La llovina sacra! On és tu que matas?

0: per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'aquesta setmana és un llibre referent sobre el TOC, el trastorn obsessiu compulsiu.
1: Es tracta de l'obra Desbloquea tu cerebro, del prestigiós psiquiatre expert en TOC Jeffrey Schwartz. L'obra ajuda a identificar els símptomes d'aquest trastorn i resumeix la tècnica que va desenvolupar Schwartz per intentar-hi fer-hi front. Concretament, el llibre explica el procés en quatre etapes que haurien de seguir els afectats per TOC per minimitzar-ne els símptomes i recuperar la qualitat de vida. Bàsicament, el llibre destaca la importància que els afectats reconeguin i acceptin que pateixen el trastorn, intentin identificar-ne els efectes i puguin adquirir hàbits que els permetin revertir-los. Una obra de referència que ofereix una visió molt completa sobre les característiques del TOC i com afecta la vida d'aquells que el pateixen.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Des de l'1 de maig s'han comptabilitzat més de 2.500 episodis d'insolacions i cops de calor a Catalunya. A urgències hospitalàries han arribat mig miler de casos i una trentena van acabar amb hospitalitzacions. Les insolacions i cops de calor han afectat principalment el segment de població que va dels 15 als 44 anys i els atès principalment a centres d'atenció primària. Des de l'1 de maig també s'han registrat 230 episodis de síncopes de calor. En aquest mateix període també s'han atès prop de 2.000 casos de deshidratació, 200 dels quals van acabar ingressats a centres hospitalaris. Aquests episodis són molt més freqüents entre la població més gran de 80 anys. El sistema d'emergències mèdiques ha gestionat més de 1.800 incidents relacionats amb les altes temperatures. Un 60% van necessitar un trasllat a un centre sanitari.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.

0: T'han robat entrant al teu compte bancari?
1: Algú ha fet càrrecs amb la teva targeta o han demanat algun crèdit o préstec sense la teva autorització?
0: A Col·lectiu Ronda som experts en ciberfraus. La ciberdelinqüència o phishing és un fenomen creixent.
1: Si ets víctima d'una estafa en línia, els nostres advocats i advocades et poden ajudar a reclamar.
0: Truca'ns al 93 268 21 99.
1: Col·lectiu Ronda. T'atendrem personalment.

0: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
1: Com ens agrada descobrir aquest món de les plantes medicinals amb l'Alicia Herrera, que avui ens porta una planta, una flor. Què ens proposes avui, Alicia?
2: Avui és una planta que fa referència, el seu nom fa referència a una part d'un animal. És curiós, eh? De vegades les plantes tenen noms ben estranys. I aquesta vegada és la cua de cavall.
1: Fantàstic, doncs avui obrim la porta a la cua de cavall i descobrim una miqueta doncs, totes les propietats i com la podem utilitzar.
2: Exactament. La cua de cavall, el seu nom científic, també té nom de cavall en llatí grec, que és el equisetum arvense, que recordem que vol dir de camp, equisetum arvense és el nom d'aquesta planta. Hi ha una altra, aquesta és una planta que fa, pues, com a molt fa un metro d'alçada, podem una mica menys, i sí que és veritat que l'aspecte és d'escombra, no? O d'escuraximenelles, diguéssim, o ben bé de cua de cavall. I després hi ha una altra més grossa, que no s'adona tant per aquí, bueno, sí que es dona en algunes parts de Catalunya, que és l'Equisetum talmateia, que és més grossa, fa un metro i mig ja, i bueno, també té les seves propietats. Però la que ens referim avui és la arvensis, la del camp.
1: I aquesta la trobaríem al camp,
2: sí,
1: exclusivament.
2: Al costat dels rius. És una planta que li agrada molt la humitat, és una planta perenne, no té flors, es reprodueix per espores com les falgueres, i es troba en indrets humits, en el bosc de ribera, al costat de l'aigua, i les tiges doncs, tenen aquesta forma d'espiga. És una planta que és molt antiga, de fa milers de, bueno, o poder milions d'anys. És molt divertida perquè si la trenquem, té com un mecano, la podem muntar i desmuntar. És molt divertit de fer-ho amb els nens petits. El que ens interessa d'aquesta planta, sobretot, és la gran quantitat de sílice que porta. El sílice és un mineral que nosaltres el fem servir sobretot pels ossos, i aquesta planta en porta molt. I ens dona una propietat també diurètica, en part. Es fa servir per
1: dietes depuratives.
2: Exacte, per dietes depuratives. I també té una propietat de remineralitzar els ossos.
1: Fantàstic per la dona, sobretot
2: sí.
1: En època de menopausa,
2: exacte,
1: per exemple, no?
2: Amb osteoporosi s'ha fet servir de manera tradicional, però no hi ha massa estudis científics. Però sí que també s'ha fet servir quan es trencava un os o així, doncs fer unes compreses, unes cataplasmes de la infusió d'aquesta planta per ajudar a remineralitzar l'os. Es feia servir. Això de manera externa, però també de manera interna es la podem veure. El que passa que no podem fer massa un tractament massa llarg amb aquesta planta. És millor fer tractaments curts, perquè com que té molts minerals, doncs la diuresis pot ser molt forta i s'ha de prendre molta aigua amb ella. Seria recomanable, doncs, per cada tasseta d'infusió de cua de cavall, doncs prendre un litre d'aigua durant el dia, per no perdre minerals també. Curiós,
1: És a dir, que no n'hem d'abusar.
2: Exacte, no hem d'abusar. Tampoc no va bé amb casos de hipertensió, si tenim la pressió alta, i tampoc està recomanada quan estàs embarassada, quan fas lactància i en nens petits. És millor no fer-la servir. Però la resta de la població doncs sí que la pot fer servir sense cap problema. És també lleugerament antidiarreica, per tant, si anem una mica fluixos, també ens aniria bé. I és que les propietats van d'un costat a l'altre, I també, de manera interna, es pot fer servir per regenerar ungles, bueno, tota classe d'ossos, pel cabell, per les ungles, per la pell, Inclús hi ha cremes cosmètiques que fan servir l'equisetum per les arrugues, per les estries, sobretot, per al tema d'estries, aquest també podríem fer una infusió, una decocció d'aquesta planta i aplicant-se-la de manera externa a les estries que tinguem. Una planta molt útil,
1: Que potser aquesta és la part que menys es coneix, no?, de la cua de cavall.
2: Sí, poder la cua de cavall la tenim més posicionada amb això de la diuresis, i en canvi és molt interessant per aquesta mena de remineralització i per la propietat d'antriestries de la pell.
1: Suposo que aquesta planta també la podem trobar a les arboristeries.
2: I també la podem trobar en tintura i la podem trobar formant part de les cremes cosmètiques, eh? Ja ho hem dit.
1: No sé si podríem destacar alguna altra cosa interessant de la cua de cavall, amb aquest nom tan curiós, com dèiem al principi.
2: Doncs mira, podríem parlar dels principis actius, que a part de les sals de potassi, de magnesi, d'alumini, tots aquests minerals que hem dit que tenia, també té flavonoides, que els flavonoides, recordem que són antiinflamatoris, i també serveixen com a reforçadors del sistema circulatori. I també té tanins, que són els que responsables d'aquesta astringència i d'aquesta propietat antiestries de la pell. Ens ajuden, com els tanins ens ajuden com a cicatritzar, és una propietat que es diuen astringent, que, com a cicatritzar la pell, i per tant ens reduirien cicatrius i estries.
1: El que sí que destaca la cua de cavall és el seu gust.
2: Sí, no és gaire bo.
1: No és gaire agradable.
2: No.
1: El podríem o la podríem barrejar amb alguna altra herba?
2: Si la vols per remineralitzar ossos, pots barrejar-la amb qualsevol herba més agradable, com una camamilla o...
1: una Maria Lluïsa.
2: Una Maria Lluïsa, que és molt agradable, o una mica de mel, també. Ara, si la vols per les propietats diurètiques, no ens queda més remei que barrejar-la amb dent de lleó o carmarià, que ja sabem que són amargs. És el preu que hem de pagar, entre cometes, per aquesta desintoxicació, doncs, del cos.
1: Alguna cosa que ens en deixem avui, Alícia, per destacar, o ja hem fet un bon repàs de la dent, de la cua de cavall?
2: Com a curiositats, abans es menjaven les tiges de la cua de cavall. Brota en el mateix temps que broten els espàrrecs. Llavors es menjaven aquestes tiges com si fossin espàrrecs. No ho he provat mai, no sé si algú que ens escolta ho ha provat, és una cosa bastant antiga. I també es feien servir la cua de cavall en si, la planta, com a fregall, sobretot per les peces d'estany, que tenen aquestes, que són com, no sé, com de coure, no?, o estany, doncs es feien servir per fregar-les, que queda molt bé. I també es feien servir per les plagues o fongs o paràsits que tenien la gent, però això tampoc no està gaire estudiat, Com a curiositat, una veïna em va explicar que la seva àvia feia una marceració amb alcohol de cua de cavall, i que doncs aquesta marceració amb alcohol era la que ella feia servir com a cosmètic. Segurament en devia anar bé per la seva pell, sobretot si tens la pell grassa.
1: Caram, doncs moltíssimes propietats, podem fer moltíssimes coses amb la cua de cavall, tal i com ens has explicat avui, i continuarem destacant doncs aquestes plantes medicinals, que no perdem aquest llegat tan i tan interessant. Fins a la propera, Alícia.
2: Moltes gràcies, fins ara.
0: El camí de les herbes, amb Alícia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
1: La nit.
3: Si vols desconnectar de tot,
4: Ràdio Vila-sacra.
3: No hi ha altra forma.

0: Iaia.
1: Mana.
0: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa.
1: Beneit, que no saps que hi ha un eclipse?
0: Un eclipse?
1: Sí.
0: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
1: Esclar, home. El 12 d'agost es farà fosc una part de Catalunya.
0: I a quina hora?
1: A 8:45. Que no ho sabies?
0: Doncs fas bé de dir-m'ho. Ja estaré al cas.
1: Aquesta canalla sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
0: I anirem junts, iaia?
1: I tant que sí. Ja pots preparar la furgoneta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
0: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
1: Mira, quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
0: Ah, sí?
1: Però era molt petita, petita, que no me'n recordo molt gaire. El plan va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.
2: Que no som res de l'altre món, això ho sap tothom. Que fem experiments en tot moment, ho sap molta gent.
3: Que és veritat que demà, quan no estiguem, tots riurem del que teníem i el que trobem. Per tots aquests motius, i ara que més te'n rius, et regalem un imant de nevera que et portarà sort, i de la millor manera.
2: Només un missatge de veu has d'enviar-nos al WhatsApp 656-1970-62 i, si vols, aprofites per a fer un arròs.
3: Missatge de veu, on dius des de quina vila escoltes. I així de fàcil et regalarem un record, per si potser demà, en comptes d'escoltar-nos, has d'imaginar-nos com un antic tresor.
2: Missatge de veu, no de text, que tampoc es tracta d'entendre-ho a l'inrevés.
4: Tot, si ho desitges, amb total llibertat i sense condicions, que per compromís ja tenim les obligacions.

0: escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
4: Estic preocupat pel nou Real Decret de la Legionel·la.
5: Per què?
4: M'han dit que afecta tant a petits negocis com a grans empreses i no sé què haig de fer.
5: No pateixis. Truca a Fora Plagues. T'informaran i assessoraran sense compromís.
6: Gestionem, documentem i controlem la Legionel·la del teu negoci. Fora dubtes, fora problemes, fora preocupacions. ForaPlagues.com i el 972 44 72 20.
7: Tanca els ulls. Vols saber l'autèntic secret de les magdalenes i pans de pessic de la granja? Agafa només ingredients de la millor qualitat. Posa-hi molt d'amor i paciència fins a aconseguir aquest sabor i textura tan inconfusibles. Tan bons. La granja, la qualitat que et mereixes.

0: Bona nit.
1: Alguna vegada has tingut la necessitat de gaudir d'uns instants d'autèntica llibertat? La sensació de no poder explicar les teves emocions només amb paraules? Has sentit una veu interior que et diu: ara és el moment, és el moment.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: vida entorn a la ràdio i a la música.
1: Emissora municipal de Vila-sacra.
2: Independència, imparcialitat i integritat.
1: Emissora municipal de Vila-sacra.
3: La municipal.
4: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, habaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
5: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.

0: La Torre Eiffel, un dels monuments més emblemàtics del món, no sempre ha tingut el característic color marró vermellós amb el que la coneixem. Va ser construïda el 1889 i la seva estructura era originalment de ferro forjat sense pintar, exposada als elements. Amb el temps, el ferro es va rovellar naturalment, adquirint un to marró fosc. No obstant això, el 1907 es va decidir pintar la torre per primera vegada per protegir-la de la corrosió. El color triat va ser un to de vermell bordeus, que es va considerar més atractiu i durador que el marró rovellat. Després de llavors, la torre ha estat repintada diverses vegades, amb lleugeres variacions amb el to de vermell, però sempre mantenint aquest aspecte característic. L'últim cop que es va pintar la Torre Eiffel va ser el 2010, utilitzant un to vermell-marró que s'assembla més al color original del ferro rovellat. Aquest nou color, a més de ser més estètic, també ofereix una millor protecció contra la corrosió i s'espera que duri fins al 2030. Curiosament, el color de la Torre Eiffel no només és una qüestió d'estètica, sinó també de funció. El to vermell-marró que s'utilitza actualment reflecteix millor la llum del sol, fet que ajuda a mantenir la temperatura de l'estructura i a reduir el consum d'energia.
1: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.

0: l'activitat física és saludable a totes les edats. L'activitat física té un munt de beneficis. Ajuda a sentir-se millor, a estar més relaxat, amb més energia i amb més facilitat per dormir i descansar.
1: Millora el funcionament de tot l'organisme. Tonifica els músculs, les artèries i el cor, els ossos, les articulacions i el sistema nerviós.
0: Millora l'estat d'ànim i facilita les relacions socials.
2: Ajuda a prevenir i a tractar l'excés de pes.
1: 60 minuts diaris d'activitat física moderada millora el creixement de joves infants.
0: Poseu-vos en marxa.
2: Sumeu minuts d'activitat física al llarg del dia.
0: Adults i gent gran, 30 minuts. I nens i joves, 60 minuts.
1: Trieu activitats que us agradin i compartiu-les amb familiars o amics.
0: Sigueu persones actives.
2: Camineu i pugeu escales en lloc d'agafar l'ascensor.
1: Jugueu amb els nens, amb el gos.
0: Balleu.
2: Treballeu a l'hort o al jardí.
1: Feu excursions per la ciutat o la natura.
0: Limiteu el temps d'estar asseguts davant del televisor.
2: Sortiu a passejar.
0: Sigueu persones actives. Fer activitat física és cuidar-se.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: bé l'orella.
1: Contestador 972-51-1268.
2: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no guarda alguno que ya no desee guardar. Gracias.
1: WhatsApp 656-1970-62.
3: Tu saps triar el camí, el de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
4: No sabeu l'alegria que m'acabeu de donar. A veure, jo sóc oient. Us he assaborit i moltes vegades he disfrutat de mà especial. Tota aquesta sensibilitat et fa recordar molt que dic avui sí, que truco, no me'n puc estar. Tan dolça, tan maca, tan entranyable, tan sensible, m'acabeu de fer tan feliç. Fes no, no, no, meu nen petit, que demà has d'anar a l'escola. Fes no, no, no, meu nen petit, fes no, no, digue'm bona nit. M'ha fet tan feliç que dic que avui sí que he de trucar. Admirable ben, Xavier. Gràcies per la il·lusió que ens dones.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ei, tocant sereu més feliços, ampliareu la vostra cultura, els vostres coneixements, el vostre cor, però no marqueu molt fort els números de telèfon i no us farà mal.
7: És un consell de la Municipal. Sona infernal.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.

0: Jess? Hi. Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina. Radio Vila Sacra! Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon, però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc. Radio Vila Sacra! No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem, i si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
1: Perquè ho tinguin en compte.
2: Amb la col·laboració de BN Group.
3: Imagina, crea, sorprèn-te.
4: I parlant d'emocions...
2: 7.